0: I'll just go to bed. I'm tired.
1: I want to watch Friends with you.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 8, us parla Maria Lara. El govern i els sindicats USTEC, professors de secundària i CGT, intentaran acostar posicions avui en una nova mesa sectorial en plena vaga docent, avui amb epicentre a Girona i a la Catalunya Central. Els sindicats, que tornaran a participar en la reunió després de setmanes d'absència, reclamen millores salarials, reducció de ràtios i més recursos als centres. Anem a saber com s'està vivint aquesta jornada ja a primera hora. Anem concretament fins a Manlleu, on hi tenim el nostre company, l'Eloi Rubio. Eloi, quin és l'ambient? Bon dia.
2: Bon dia, doncs ambient festiu, familiar, però també reivindicatiu aquest matí davant de l'Institut del Ter, on una cinquantena de professors i alguns alumnes preparen per sortir cap a la plaça Major de Vic una acció vinculada a la vaca educativa d'aquesta setmana. Fa pocs minuts ha arribat també la columna procedent de Torelló i tots plegats estan a punt de marxar cap a la capital d'Osona. Els sindicats i docents reclamen millores salarials, reducció de ràtio, menys burocràcia i més recursos per l'escola pública i inclusiva. Els participants asseguren que mantenen esperances posades a la mesa de negociació prevista per avui entre els sindicats i el Departament d'Educació, tot i que avisen que les protestes continuaran si no hi ha avenços claus. El punt de sortida d'avui també és simbòlic. L'Institut del Ter fa més de 10 anys que funciona en barracons i encara continua esperant un edifici definitiu.
1: Gràcies, Eloi. Estarem pendents. Bon dia.
2: Bon dia.
1: I en aquest sentit, Esther Vila, que és la portaveu de la Federació d'Educació de Comissions Obreres, ha agraït fa uns minuts a la xarxa que per fi assisteixin a aquesta mesa de negociació.
3: Vam aconseguir consensuar una proposta, no, de document que finalment es va materialitzar i que unes dues terceres parts aproximadament podríem dir que està consensuada, no, amb el sindicat majoritari del sector. Nosaltres som el majoritari al sistema educatiu. I bé, què n'esperem d'aquesta trobada? Doncs primer ens alegrem que vinguin, perquè les últimes sessions havien estat convidats com sempre perquè tenen representació a la mesa, però no havien assistit i per tant estan també deixant de tirar endavant, doncs, les seves funcions, el defensar drets de treballadores, i per tant celebrem que hi tornem a venir.
1: I en mobilitat, un incendi forestal declarat ahir a la TV-baixa 7411 a Riba-roja d'Ebre deixa encara la via completament tallada en aquest punt. També un accident a la C-16 a Puig-reig deixa un carril tallat i provoca circulació intensa. També una avaria, la 2 al Bruc, deixa també un carril tallat i provoca lentitud en aquest punt. A banda, retencions habituals a la B-20 i la B-10, direcció Nus de Trinitat i Nus de Llobregat, a la C-58 a Barcelona, a la C-31 al Prat i també a la C-17 a Mollet del Vallès. I l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, vol que Barcelona deixi de rebre creuers d'escala els que estan poques hores a la ciutat i que, per tant, fan un ús intensiu de l'espai públic sense deixar un retorn a l'economia local. Per aconseguir-ho, l'alcalde ha plantejat encara més la taxa turística.
0: Notícies en xarxa.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, parla Maria Lara. El govern i els sindicats USTEC, professors de secundària i CGT intentaran acostar posicions avui en una nova mesa sectorial en plena vaga docent avui amb epicentre a Girona i Catalunya Central. Els sindicats, recordem, reclamen millores salarials, reducció de ràtios i més recursos als centres. Anem ara a saber com s'està vivint aquesta jornada en un dels punts afectats. Anem fins a Banyoles, on allà hi tenim el nostre company, el David Bertran. David, quin és l'ambient? Bon dia.
2: Molt bon dia. Aquí a Banyoles una quinzena de docents s'han trobat a les 8 del matí a l'aparcament del supermercat Condis per iniciar una marxa lenta amb cotxe cap a Girona, tal com s'ha fet també en d'altres localitats de la demarcació. Ho han fet amb ànims de seguir portant les seves reivindicacions fins als serveis territorials d'educació, on hi haurà aquesta nova trobada entre governs i sindicats. Entre els manifestants hi havia, però, un escepticisme generalitzat, ja que asseguren que el departament sol fer promeses buides que queden molt bé davant l'opinió pública, però que no van acompanyades de mesures reals en els centres. Explicaven que, tot i que en els darrers dies s'ha compromès a reforçar el personal a les aules, per altra banda s'estan trobant amb pujades de ràtios de cara al curs que ve. Abans de la reunió amb el govern està previst que els docents facin un esmorzar popular a les 10 a la plaça Catalunya i una classe al carrer Informativa oberta a la ciutadania per explicar les seves reivindicacions. A les 12 s'iniciarà la manifestació principal des de Correus fins als serveis territorials d'educació. Durant la protesta portaran flors grogues o negres amb el lema "Per temps de flors ens plantem".
1: Gràcies, David. Estarem pendents. Bon dia.
2: Bon dia.
1: I Esther Vila, portaveu de la Federació d'Educació de Comissions Obreres, ha agraït a la xarxa avui que per fi els sindicats fora d'aquest acord assisteixin a la mesa de negociació.
3: Vam aconseguir consensuar una proposta, no, de document que finalment es va materialitzar i que unes dues terceres parts aproximadament podríem dir que està consensuada, no, amb el sindicat majoritari del sector. Nosaltres som el majoritari al sistema educatiu. I bé, què n'esperem d'aquesta trobada? Doncs primer ens alegrem que vinguin, perquè les últimes sessions havien estat convidats com sempre perquè tenen representació a la mesa, però no havien assistit i per tant estan també deixant de tirar endavant, doncs, les seves funcions de defensar drets de treballadores i per tant celebrem que hi tornem a venir.
1: El conflicte s'ha tensat encara més.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10, us parla Maria Lara. El govern i els sindicats d'USTECSTES, professors de secundària i CGT, intentaran acostar posicions avui en una nova mesa sectorial que s'està duent a terme aquest matí al Departament d'Educació des de 9:45 a.m. Els sindicats obriran de nou les negociacions amb el reclam de millores salarials, reducció de ràtios i més recursos als centres. Connectem ara amb la nostra companya, precisament des d'aquest punt on està la nostra companya, l'Anna Ruiz. Anna, quin és l'ambient des del Departament d'Educació? Bon dia.
2: Bon dia, Maria. La reunió ha començat a partir de 9:45 a.m. i participen els sindicats Comissions Obreres i UGT, els dos sindicats que van signar l'acord amb Educació, i també la resta de sindicats que s'hi van desmarcar, són els majoritaris. USTEC i el Sindicat de Professors de Secundària, a més de la CGT, tres sindicats que insisteixen en les seves reclamacions salarials, tot coincidint amb la proposta que hauran d'escoltar de veu de la consellera Sari Gó per millorar el pla d'inclusió a les escoles i instituts catalans. Així que a veure quina és l'expectativa, què pot sortir d'una reunió que podria suposar un punt d'inflexió pel que fa a la situació, rebaixar la tensió i reconduir el llarg cicle de vagues que pot durar fins al mes de juny si és que no millora la situació.
1: Gràcies, Anna. Estarem pendents. Bon dia.
2: Bon dia.
1: I avui, dia de vaga també dels docents de Girona i de la Catalunya Central, anem de fet fins un dels punts on s'està celebrant l'acció unitària, és a Vic avui. Allà hi tenim a la nostra companya, la Judit Lechón. Judit, quin és l'ambient? Bon dia.
3: Bon dia, Maria. Doncs mira, més d'un centenar de docents s'han concentrat avui a primera hora a la plaça Major, alguns en bicicleta i alguns a peu. Aquest era el punt de partida d'una ruta que iniciaran per la ciutat, com dèiem, alguns en bicicleta i altres a peu, i on aniran fent petites accions. En diuen tan reivindicatives com lúdiques, per exemple, davant l'escola La Sínia volen tallar el trànsit i allà mateix fer-hi el joc de les cadires. O un altre punt, com pot ser l'Atlàntida, on també s'hi concentra un volum de trànsit important a aquestes hores del matí, faran altres jocs, tot plegat, doncs per demostrar unitat i continuar reivindicant totes les millores que hem comentat anteriorment.
1: Gràcies, Judit. Estarem pendents des d'aquest punt. Bon dia.
3: Bon dia.
1: I en mobilitat reobertes ja les carreteres afectades aquest matí per les manifestacions dels docents. A més, un incendi forestal declarat aquest matí a la TV Baixa, 7411 a Riba-roja d'Ebre, deixa encara la via completament tallada en aquest punt. I treballen 10 dotacions dels bombers i l'incendi ja ha estat estabilitzat. També un accident a la C-16 a Puig-reig deixa un carril tallat i provoca circulació intensa en aquest punt. Pel que fa al servei ferroviari, retards en aquests moments a la línia R2 Sud de Rodalies per una incidència en la senyalització a Vilanova i la Geltrú.
0: Notícies en xarxa.

0: 난 나.
1: Antena Caro. Marcant el teu ritme. Connecta't amb tu.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Pendents de la mesa sectorial entre govern i els sindicats Ustequestès, professors de secundària i CGT, que ha de servir per acostar posicions en les negociacions. La reunió s'està duent a terme aquest matí al Departament d'Educació des de 9:45, en un dia marcat també per noves mobilitzacions del sector a la Catalunya Central i Girona. Els sindicats reclamen millores salarials, reducció de ràtios i més recursos als centres educatius. Anem ara fins a un dels punts on s'estan aplegant els docents, concretament al Manresa, on tenen previst tallar la C25 i la C16. Allà hi tenim a la nostra companya, l'Ona Pardo. Ona, com va tot plegat? Bon dia.
2: Bon dia. Doncs mira, la concentració ha sortit a les 9 del matí des de tres punts diferents, Sallent, Artés i Manresa. Les tres columnes ara encara estan caminant i s'espera que es trobin d'aquí una estona al punt on conflueixen la C25 i la C16, Sallent. Aquestes carreteres ja les han tallat a 9:45 del matí quan han sortit les columnes, però de moment hi tornen a passar cotxes. La concentració de Manresa és la més nombrosa, liderada per una pancarta amb el missatge "bloquegem-ho tots". S'espera, com dèiem, que la concentració s'allargui fins ben entrada la tarda i que en algun moment del dia tornin a tallar les dues carreteres. De fet, al migdia es farà una botifarrada i la tarda continuarà amb un concert i també un partit de futbol.
1: Gràcies, Ona. Estarem pendents. Bon dia.
2: Bon dia.
1: I qui també s'ha manifestat ha estat les plataformes d'usuaris i entitats en defensa del transport públic contra l'R Aeroport, una línia que consideren que perjudicarà encara més els passatgers de Rodalies i que veuen com un servei premium només per turistes. Els activistes de la plataforma per al transport públic Dignitat a les Vies, Zero Port, Salvem l'R2 Nord i la xarxa de plataformes usuàries de trens de Catalunya han desplegat dues pancartes aquest matí amb proclames com "no a la línia R Aeroport" o "més trens per tothom i menys avions per una minoria". I pel que fa en la mobilitat, ha reobertes ja les carreteres afectades per les manifestacions, com sentíem en uns moments, es tallaran també la C25 i la C16, tot i així també un incendi forestal declarat aquest matí a la TV-7411 Ribarroja d'Ebre deixa encara la via completament tallada i treballen encara els bombers, tot i que ja ha estat estabilitzat. I també un accident a la C16 a Puigreig deixa un carril tallat i provoca circulació intensa en aquest punt. Pel que fa al servei ferroviari, retards a la línia R2 Sud per una incidència en la senyalització a Vilanova i la Geltrú. I l'IPC es va moderar a l'abril fins al 3% a Catalunya, una dècima menys que al març i per sota de la mitjana espanyola, situada al 3,2%. La baixada s'explica principalment per l'abaratiment de l'electricitat i el gas, mentre que la inflació subjacent també va baixar fins al 2,6%. El govern espanyol també ha anunciat que a partir de l'1 de juny es retirarà la rebaixa de l'IVA i tornarà al 21%. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Finalitza sense acord la mesa sectorial entre govern i els sindicats ustequestes, professors de secundària i CGT. Amb tot s'ha convocat una nova reunió pel dimarts per tal de resoldre algunes de les qüestions que han quedat damunt la taula, com ara la qüestió salarial i també un pla de xoc de plantilles i d'educació inclusiva. N'ha parlat fa uns minuts a la Yolanda Segura, portaveu d'Usted, que ha reiterat un cop més que no volen renunciar a parlar de salaris.
2: Per tant, parlarem d'inclusiva, sí, però no volem renunciar a parlar de salaris. I tenint en compte que vam quedar fora d'aquesta qüestió, aquesta qüestió va quedar fora en les darreres meses de negociació, perquè no torni a passar, nosaltres hem demanat a la conselleria que en les properes, la propera negociació que seria doncs aquest dimarts que ve, vinguin amb una proposta concreta de marc de negociació que situï també el tema salarial, que és la qüestió on hem quedat més lluny, i que comencem per aquest tema.
1: La reunió s'emmarca en un dia també marcat per noves mobilitzacions del sector a la Catalunya Central i a Girona. Anem, de fet, fins un d'aquests punts on s'han aplegat els docents, on hi ha previst la mobilització unitària. Anem fins a Girona, on hi tenim el nostre company, el Pau Villafañe. Pau, quin és l'ambient? Bon dia.
3: Molt bon dia. Doncs des de Girona, on ara mateix centenars de docents comencen a concentrar-se davant de Correus per iniciar la manifestació d'avui. En aquest cas, sota el lema "Per temps de flors ens plantem". El col·lectiu aprofita la celebració de la mostra floral per fer visible el seu malestar, i els manifestants portaran flors grogues i negres que deixaran plantades davant dels serveis territorials d'educació. És la vaga territorial que avui correspon a les comarques de Girona en el marc del mes de mobilitzacions convocat pel sindicat ustequestes.
1: Gràcies, Pau. Bon dia.
3: Molt bon dia.
1: I qui també s'ha manifestat han estat les plataformes d'usuaris en defensa del transport públic contra l'R Aeroport, una línia que consideren que perjudicarà encara més els passatgers de Rodalies i que veuen com un servei prèmium només per turistes. Els activistes de la plataforma per al transport públic, Dignitat a les Vies, d'Aeroport, Salvem l'R2 Nord i la xarxa de plataformes unitàries de trens de Catalunya han desplegat aquest matí dues pancartes amb proclames com "No a la línia R Aeroport, volíem dir, o més trens per a tothom i menys avions per a una minoria". I en mobilitat, reobertes ja les carreteres afectades per aquestes manifestacions. Encara ara un incendi forestal declarat aquest matí a la TV Baixa, 7411 a Ribarroja, deixa la via completament tallada. Encara hi treballen els bombers, tot i que l'incendi ja ha quedat estabilitzat prop de les 10 del matí. Pel que fa al servei ferroviari, retards a la línia R2 Sud per una incidència en la senyalització a Vilanova i la Geltrú. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: searching, searching for.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, la una us parla Maria Lara. Finalitza sense acord la mesa sectorial entre govern i els sindicats d'Ustequestès, professors de secundària i CGT. Amb tots ha convocat una nova reunió el dimarts per tal de resoldre algunes de les qüestions que han quedat damunt la taula, com ara la qüestió salarial i un pla de xoc de plantilles i l'educació inclusiva. N'ha parlat Yolanda Segura, portaveu d'Uste, que ha reiterat un cop més que no volen renunciar a parlar de salaris.
3: Per tant, parlarem d'inclusiva, sí, però no volem renunciar a parlar de salaris. I tenint en compte que vam quedar fora d'aquesta qüestió, aquesta qüestió va quedar fora en les darreres meses de negociació, perquè no torni a passar, nosaltres hem demanat a la conselleria que en les properes, la propera negociació que seria doncs aquest dimarts que ve, vinguin amb una proposta concreta de marc de negociació que situï també el tema salarial, que és la qüestió on hem quedat més lluny, i que comencem per aquest tema.
2: Per la seva banda, Esther Vila, portaveu de la Federació d'Educació de Comissions Obreres, ha valorat positivament la trobada i ha insistit en la necessitat d'arribar a un acord amb els sindicats representatius i començar a treballar el més aviat possible.
4: La conclusió que hem tret del primer punt, no?, el primer pas que hem fet totes, aquest esforç, no?, de retrobament i tirar endavant, doncs hem acabat acordant amb el departament que la setmana vinent, el dimarts, ens tornaríem a trobar per començar ja a treballar d'una manera més intensa, i sí que li hem demanat al departament doncs, que ens faci unes primeres propostes, no?, i quins marcs i quins marges per poder treballar prèviament a la documentació i veure doncs, de quina manera podem entre totes encaixar.
2: La reunió s'emmarca en una nova jornada marcada per les mobilitzacions del sector de la Catalunya Central i Girona. En aquests moments els docents tallen de fet la C-16 en una marxa lenta a Sant Fruitós de Bages. I qui també s'ha manifestat han estat les plataformes d'usuaris i entitats en defensa del transport públic contra l'R Aeroport, una línia que consideren que perjudicarà encara més els passatgers de Rodalies i que veuen com un servei premium només per turistes. Els activistes han desplegat dues pancartes amb proclames com no a la línia R Aeroport o més trens per a tothom i menys avions per una minoria. I l'IVA de la llum i el gas tornarà a ser del 21% a partir de l'1 de juny per la moderació de la inflació, que es va situar en el 3% a l'abril. Malgrat l'encariment dels carburants, l'Institut Nacional d'Estadística ha anunciat que l'IPC s'ha moderat dues dècimes. Per tant, segons ha anunciat el govern, l'electricitat, el gas i els pèl·lets recuperaran l'IVA habitual, ara rebaixat al 10% a partir del juny. Es mantindrà, però, la rebaixa fiscal als combustibles fins al, en aquest cas, el 30 de juny.
1: Notícies en xarxa.
5: Serveis informatius d'Antena Caro.
6: Antena Caro. Notícies amb Paco Tafalla.
7: Reunió de seguretat i coordinació entre l'Ajuntament de Roquetes, Mossos d'Esquadra i Caribú Club. L'alcalde de Roquetes, Ivan García, i el sergent de la policia local, Santi Rodríguez, han mantingut una trobada amb l'inspector cap de l'àrea bàsica policial dels Mossos d'Esquadra a la Baix Ebre, Daniel Alegre, i el gerent de la discoteca Caribú Club, Albert González. L'alcalde de la ciutat, Ivan García, ha explicat que l'objectiu de la reunió ha estat buscar acords per implementar diverses mesures per tal de garantir la seguretat a l'entorn de la discoteca.
8: Després dels fets que van passar fa uns dies aquí a la discoteca Caribú d'aquí Roquetes, de seguida, acompanyats dels Mossos policia local i els propietaris, ens van ficar en contacte i ens vam proposar fer esta reunió que hem fet avui per a mirar de que, tot i que va ser un fet puntual, que va passar de manera puntual dins de la discoteca, de mirar de ficar algunes mesures entre tots per a aquestes coses, intentar evitar-les en la mesura possible i sobretot donar seguretat a tot l'entorn de la discoteca. Per exemple, actuacions que es faran, que nosaltres l'Ajuntament ja les teníem, estàvem fent en procés de contractació, és millorar la il·luminació de la zona. Els mateixos propietaris també ho faran dintre del seu aparcament i dintre de tots els exteriors de la discoteca. Els Mossos també s'han compromès a enviar més efectius. En aquest cas, la policia local seguirà amb els efectius que tenim sempre en una nit de dissabte. I també la mateixa discoteca també s'ha compromès a incrementar la seguretat i que aquesta seguretat també doni una mica de servei a tots els voltants de la discoteca per a que al final la ciutadania se senti en seguretat a casa seva. No és una discoteca que genere molts de problemes, però sempre en l'oci nocturn sempre acaben sortint coses, i el que volem és que la gent se senti segura i que el negoci pugui tirar endavant, perquè al final és necessari per a la nostra joventut tindre un lloc per a sortir d'oci, i en aquest cas, si el tenim a casa, el jovent de Roquetes no té que desplaçar-se.
7: Així, en aquesta reunió s'ha acordat implementar diverses mesures: la millora de la il·luminació a la zona i l'aparcament, l'increment de la seguretat privada i major control policial, amb l'objectiu de garantir la seguretat a l'entorn del recinte, reforçar el control interior i exterior de manera preventiva i millorar el descans del veïnat.
5: Serveis informatius d'Antena Caro.
7: Roquetes fa gran l'orgull rural amb l'Unicorns Party XXL, un espai de celebració i reivindicació i una eina de transformació social. Roquetes acollirà aquest dissabte 16 de maig, a partir de les 5 de la tarda, l'Unicorns Party XXL, una festa en format de tardeig que substituirà l'Unicorns Eurovision Party i commemorarà el 17M, Dia Mundial contra la LGTB-fòbia. L'esdeveniment, organitzat per l'associació OK Productions amb el suport de l'Ajuntament de Roquetes, combinarà música, espectacle i activisme en un ambient festiu i inclusiu, amb l'objectiu de reforçar la visibilitat del col·lectiu en entorns rurals. Un dels moments centrals de l'acte serà el pregó institucional, a càrrec de les roqueteres Gemma Canalda i Maite Martí. Totes dues reivindicaran la importància de generar referents locals i visibilitzar la diversitat familiar. La tarda estarà conduïda per Valerie Norton, tercera finalista del Delta Drac, que actuarà com a mestra de cerimònies. També hi actuaran Adrià Roca, PD Odena i DJ Tony Vermont, en una programació gratuïta pensada per fer vibrar el públic durant tota la jornada. La regidora d'Igualtat de Roquetes, Cinta García, ha destacat que jornades com aquesta permeten refermar la lluita i la visibilitat del col·lectiu. Unes declaracions fetes davant del mural trans de la ciutat, un espai recentment restaurat després de patir un atac fa poques setmanes.
0: Ens tornem a trobar després d'un any en este lloc, en la roda de premsa. És un lloc que fa no molt el vam tindre vandalitzat, no? I encara més ens trobem reafirmant, no?, que cal esta lluita, cal esta visibilitat i cal donar cabuda a totes les persones. Al final, estimar no fa mal, i trobar-nos aquí és una mica esta reivindicació, no?, que ens cal este respecte de cara a totes les persones. Ens trobem un any més a les portes de l'Unicorns Pride, que serà una prèvia este cap de setmana en la part institucional, en les pregoneres i tots els artistes que acompanyen en esta tarda al Casal de la Ravaleta. I bé, des de l'Ajuntament de Roquetes, al final el que continuem fent és donant suport al col·lectiu, visibilitzant i lluitant per a que tothom tingui cabuda i hi hagi un respecte mutu. Jo us encoratjo a passar-vos per les dos escenaris que tindrem, a part de totes les activitats que s'han creat pel territori, i bueno, fer esta lluita i unir esforços per a que cada vegada hi haga més visibilitat i més respecte.
7: El president de l'associació OK Productions, Roger Font, ha explicat que la festa és un espai per celebrar, però també per recordar que commemorar el Dia Mundial contra la LGTB-fòbia és absolutament necessari en un context creixent de discursos d'odi institucionalitzats.
9: En el context de discursos d'odi creixents i que a més s'institucionalitzen a través de partits d'ultradreta, veiem com moltes vegades això fa que algunes persones ataquin murals com aquest, el de la visibilitat trans, que ha patit fins a 3 atacs diferents i que l'última hi havia textos amenaçadors cap al col·lectiu, i per tant és més que mai necessari, més enllà del context històric del 17 de maig, del Dia Internacional contra la LGTB-fòbia, commemorar aquest dia, ser més contundents amb la nostra resposta i ocupar més espais i ser més visibles com a col·lectiu. Per tant, la festa i l'acte del dissabte ve a omplir aquest espai, a ocupar un espai i també a fer un canvi respecte al que veníem fent dels altres anys. L'any passat va néixer aquesta trobada prèvia a la festa, que enguany s'integra dins de l'univers de la Unicorns Pride Ebre. Una Unicorns Pride que enguany ha ampliat les seves jornades. Estem molt contentes perquè van començar el dia 14 de març amb Delta Drac i han continuat per diversos municipis del Baix Ebre i del Montsià, i encara continuaran després del dia gran del dia 6 de juny a també diversos municipis d'aquestes dues comarques, i estem molt contentes de la resposta a la rebuda que hem tingut. Esperem que també la puguem tindre tant com el dia 16 de maig com el dia 6 de juny, i poder integrar aquesta festa dins de l'univers del festival ens permet també que coses que naixen a les jornades, com Delta Drag, per exemple, una de les seves finalistes sigui la presentadora i també actuï aquest dia 16 a la Unicorns Party a XXL, una Unicorns Party que enguany també en tot el global del projecte fica el focus en la visibilització de la diversitat familiar i del col·lectiu lèsbic, perquè el pregó anirà a càrrec de dues roqueteres lesbianes i que explicaran la seva família, explicaran la seva vida, i això ens permetrà que moltes persones es puguin emmirallar amb aquestes dues referents que podrem escoltar este dissabte.
7: Per la seva banda, la directora d'Igualtat i Feminisme a les Terres de l'Ebre, Mercè Guirau, ha afirmat que el 17M no és una data protocolària, és una data necessària.
10: Fa no tants anys, estimar lliurement era un delicte. Ser qui eres podia costar-te la feina, la família, la llibertat o fins i tot la vida. No estem parlant d'un passat molt llunyà. Parlem de vides silenciades, de drets negats, de persones que van haver de lluitar en moltes ocasions soles. Per aquest motiu, el Departament d'Igualtat i Feminisme té la convicció de que el 17 de maig, el Dia Internacional contra l'LGTBI-fòbia, no és una data protocolària, sinó una data necessària. Catalunya ha assumit aquest repte. Som un dels territoris amb el marc normatiu més avançat d'Europa en matèria de drets LGTBI+. I la llei 13/2025 n'és l'expressió més recent. Però les lleis, per bones que siguin, no s'apliquen soles. Requereixen voluntat política, recursos i proximitat. Per això, existeixen els serveis territorials, per fer que les polítiques del govern arriben a cada racó de les Terres de l'Ebre. El nostre compromís és concret. Treballem perquè la xarxa SAI sigui un servei real i accessible a tothom que el necessiti. Perquè les denúncies per LGTBI-fòbia tinguin una resposta àgil i reparadora. Perquè cap persona no hagi de callar allò que és per por de represàlies. I dic tot això amb especial consciència del moment en què ens trobem. Perquè seria irresponsable no nomenar-ho. Els drets no estan garantits per sempre. Estem assistint a un auge de l'extrema dreta arreu d'Europa i també aquí, que fa dels drets LGTBI un dels seus principals objectius. Utilitzen la desinformació, el populisme i la por per intentar desfer allò que ha costat dècades construir. Des d'una institució pública, la nostra resposta ha de ser clara i sense ambigüitats. No retrocedirem. Defensem aquests drets no com una concessió, sinó com una obligació democràtica. Una societat que discrimina part de la seva ciutadania no és una democràcia plena. Per això avui, al costat de les entitats, d'activistes i de totes les persones LGTBI d'aquest territori, el govern de la Generalitat reafirma el seu compromís. Un compromís que es tradueix en polítiques, en pressupost, en serveis i en presència. A tota Catalunya i aquí, a les nostres comarques de les Terres de l'Ebre.
7: L'Unicorns Party XXL serà l'avançada a la celebració del gran festival Unicorns Pride Ebre, que tindrà lloc el pròxim dissabte 6 de juny a Roquetes. L'esdeveniment arribarà a la seva 5a edició i tindrà de nou rua pels carrers de la ciutat amb sortida des de l'Hort de Cruells i actuacions amb un extens cartell d'artistes al pati de l'escola Mestre Marcelí Domingo, consolidat com la festa de l'orgull rural català.
5: Serveis informatius d'Antena Caro.
7: La Diputació de Tarragona referma el seu compromís amb el manteniment i promoció turística de les vies verdes de les Terres de l'Ebre. Així, la Diputació preveu destinar 143.260 euros en els pròxims 4 anys per al manteniment de la via verda de la Vall de Zafán i la del Carrilet de la Cava, i alhora assumir-ne íntegrament la promoció turística. Així ho estableix la proposta de conveni que la presidenta de la Diputació, Noemí Llaurador, va presentar aquest passat dimarts als ajuntaments de Roquetes, Amposta, Tortosa, La Ràpita i els consells comarcals del Baix Ebre, la Terra Alta, ens titulars o arrendataris dels trams per on transcorre aquest itinerari turístic. L'acord estableix que, per la seva banda, aquests ens locals i comarcals hi aportin conjuntament 64.800 euros més en concepte de manteniment. El conveni estableix així mateix delegar a la Diputació de Tarragona les tasques de manteniment ordinari i extraordinari de les vies verdes, consistents en sega i desbrossa de marges, poda i gestió de vegetació, neteja de cunetes i drenatges, recollida de residus i materials abandonats, reparació i millora del fer, manteniment i reposició de senyalització vertical i horitzontal, manteniment i reposició dels elements de seguretat com baranes, tanques o separadors, manteniment i reposició de lluminàries i sistemes elèctrics, manteniment de talusos, manteniment d'estructures o reparació de danys produïts per fenòmens meteorològics extrems. Pel que fa a les accions de promoció turística de les vies verdes, s'impulsaran en coordinació amb els ens locals. L'objectiu de l'acord és garantir la conservació, seguretat, operativitat i projecció turística de les vies verdes. A la trobada celebrada aquest passat dimarts al Palau de la Diputació de Tarragona hi han participat, a més de la presidenta Noemí Llauradó, el vicepresident segon i president del Patronat de Turisme de la Diputació, Enric Adell, la diputada delegada de l'àrea adjunta d'infraestructures del territori de la Diputació, Iris Castell, l'alcalde de Roquetes, Ivan García, l'alcalde d'Amposta, Adam Tomàs, l'alcaldessa de Tortosa, Marc Lleixà, el regidor d'Hisenda de la Ràpita, Marc Brunet, en representació de l'alcalde, el president del Consell Comarcal del Baix Ebre, Antoni Gilabert, i el president del Consell Comarcal de la Terra Alta, Joan Obanell. Així mateix, en aquesta mateixa reunió, la presidenta de la Diputació, Noemí Llauradó, ha fet èmfasi en la inauguració pública del nou tram de 27 quilòmetres entre Roquetes i la Ràpita a la Via Verda de la Vall de Zafán el passat 18 d'abril amb la participació de més de 400 excursionistes i ciclistes. Amb la Via Verda de la Vall de Zafán es potencia un desenvolupament turístic sostenible de les Terres de l'Ebre, un territori declarat Reserva de la Biosfera per la UNESCO, ja que s'integra de forma harmoniosa amb l'entorn. És un atractiu que té l'objectiu d'atraure turistes respectuosos i que tenen interès per altres atributs característics de les Terres de l'Ebre, com els entorns naturals, el patrimoni i la gastronomia. A més, la Via Verda és una infraestructura que busca promoure la desestacionalització de la temporada turística, ja que és especialment atractiva durant els mesos de primavera i tardor, quan les temperatures són suaus i es pot gaudir plenament de la riquesa natural de la zona. La Via Verda de la Vall de Zafán recupera el traçat de l'antiga via fèrrea que va unir la Pobla de Híjar al Terol amb la Ràpita. Projectada el 1863, va començar a construir-se el 1882, tot i que fins al 1942 no es va inaugurar. Va estar en servei durant 31 anys i no va arribar a finalitzar-se del tot. El 17 de setembre de 1973 es va tancar definitivament i va donar pas, al cap dels anys, a recuperar-la com a recorregut d'excursionisme i cicloturisme per gaudir de la natura.
5: Serveis informatius d'Antena Caro. La previsió del temps.
7: És moment ara al nostre informatiu de conèixer quina és la previsió del temps per a les pròximes hores. Ens ho explica des de la xarxa Lluís Mi Pérez.
11: Bon dia, una jornada protagonitzada per la tranquil·litat a les Terres de l'Ebre, però pel que fa al vent sí que anirà xiulant. De fet, al llarg d'aquest matí, d'aquest migdia, aquest vent de dalt, que en alguns moments bufarà més intens, sobretot si pugem a les muntanyes i també cap a la comarca de la Ribera d'Ebre. Un vent eixut que, per tant, doncs, encara ens farà patir pel que fa al bosc, després d'aquests incendis, per exemple, que tenim en alguns municipis a prop de l'Ebre. De núvols importants no n'hi haurà, per tant, avui de pluges no les tindrem. Alguns núvols simplement prims, que aniran travessant el cel, aquesta tarda una mica més freqüents, però en general ja diem que l'estat del cel serà més aviat tranquil. La temperatura puja una mica. És un vent que arriba força rescalfat de ponent i de mestral i farà pujar la temperatura fins als 25-26 graus en molts casos a prop del delta o a la costa en general. Aquesta matinada i demà s'ennuvolarà molt el cel, acabaran caient algunes gotes disperses i el divendres al migdia i la tarda hi haurà fortes tempestes, sobretot entre Girona i Barcelona, també nevades a l'Alt Pirineu. N'estem pendents a la xarxa.
5: Serveis informatius d'Antena Caro.
7: I ara a l'informatiu d'Antena Caro obrim la secció En sèrie. És moment per conèixer les novetats, estrenes i recomanacions setmanals de tota l'oferta de la cartellera a les plataformes digitals.
12: En sèrie.
13: Totes les novetats 2.0 a la teva plataforma digital.
12: Les millors ficcions.
13: Els millors relats.
12: Les estrenes més espectaculars.
13: El retorn de les sèries més esperades.
12: Un repàs setmanal de la cartellera digital.
13: En sèrie, amb l'Ali Giner.
14: Molt benvinguts a l'Ensèrie. En aquesta setmana m'estrenes a quasi totes les plataformes, així que comencem el repàs a la cartellera.
15: Conocí una mujer.
16: Bueno, ¿quién es esta mujer?
15: Bueno, es una diosa,
16: pero es una diosa prohibida.
14: I ho fem des d'aquest dimecres a Netflix i arriba Entre padre e hijo.
16: Hola, papá.
17: Quiero presentar a Bárbara. Es mi prometida.
18: No vuelvas a hacer lo que hiciste ayer en la cita.
17: ¿Qué hice?
18: ¿Qué hiciste?
14: Una advocada d'èxit visita la casa del seu promès i comença una perillosa relació amb el conflictiu fill enmig de tensions ocultes i secrets inquietants. La ficció té la peculiaritat de ser una microsèrie de 20 episodis de 10 minuts cada un.
19: El año pasado, mis amigos y yo nos apuntamos a un curso de nuevas masculinidades. ¿Qué es un hombre? ¿Y qué es una mujer? Cumplir las expectativas de la sociedad actual es complicado.
20: El puñetero curso que me hundió la vida.
14: També des d'aquest dimecres, i encara a Netflix, hi trobem la segona temporada de Gallitos.
21: Yo pensaba que me haría feliz, pero ahora que hemos vuelto, bueno, no hay chispa. ¿Habéis hecho apuestas con mi relación?
14: Torna aquesta adaptació neerlandesa de Machos Alfa, on quatre amics en plena crisi de la masculinitat intenten sobreviure a un món canviant sense perdre les seves relacions ni la seva carrera.
22: Pues eso, te conozco desde hace mucho. Siempre he confiado en ti. Y tú en mí. Somos un equipo. No necesitamos al cielo ni al infierno. Tenemos que hacer solo nosotros.
23: Oh, Crowley. Nada es para siempre.
14: Encara dimecres a Amazon Prime i arriba la tercera temporada de Good Omens.
24: ¿Listo para empezar?
25: La siguiente fase del gran plan será el segundo advenimiento.
14: Nova entrega d'aquesta adaptació de la novel·la de Neil Gaiman i Terry Pratchett, que té en el seu centre la peculiar amistat entre un àngel peculiar i un comerciant de llibres rars i el dimoni de vida accelerada.
26: Algo va mal.
27: ¿Qué estás haciendo aquí? Tú sabes bien que aquí no puedes subir.
26: Las cosas están desapareciendo.
27: ¿Dónde está Jesús?
14: Després d'haver estat a la Terra des del principi dels temps i amb l'apocalipsi frustrat, l'àngel i el dimoni tornen a una vida tranquil·la entre els mortals del Soho londinenc quan un missatger inesperat es presenta amb un misteri sorprenent.
27: Wellesley.
26: Garrett Graham no tiene novias. ¿Qué está pasando?
14: La darrera proposta d'aquest dimecres ja ens porta cap a Amazon Prime amb l'estrena de Off Campus.
26: Es el plan más paranoico del mundo y que me tiene enamorada.
28: 5 de la tarde, martes.
26: Ensayo, 7 de la mañana, martes.
28: Entreno.
26: Por eso te dije que no puedo ayudarte.
14: Parlem d'un drama universitari basat en la saga bestsellers internacional escrita per L. Kennedy.
28: Ahora está mirando. Quieres convencer a alguien de que estamos liados, no puedes ponerte así cada vez que me acerco.
14: La història segueix a un equip de hockey sobre gel, d'elit i les dones de les seves vides mentre s'enfronten a l'amor, al desamor i l'autodescobriment forjant profundes amistats i llaços estrets mentre fan la transició cap a la vida adulta.
29: Jane, it's Sarah, the Duchess of York. I know you must be afraid. We've been through so much together, you and I.
14: Des d'aquest dijous a Movistar Plus hi arriba The Lady.
30: I want a career in fashion. London's where I need to be.
31: Get over yourself, will ya? You're going nowhere.
14: La ficció segueix una jove brillant d'origen humil que somia amb escapar de la seva vida a la petita ciutat costanera de Grimsby. Per fer possible el seu somni, aconsegueix una feina com a ajudant de vestuari de Sarah Ferguson. La protagonista creu haver trobat la porta d'entrada al món que sempre ha desitjat, però darrere els murs de Palau descobrirà una realitat molt diferent.
32: Los hombres de verdad solemos vivir según nuestras propias reglas.
33: No, los hombres de verdad saben distinguir el bien del mal.
14: També des d'aquest dijous a Netflix hi trobem Nemesis.
34: Cuatro autores van a por objetivos de alto nivel y cambian el modus operandi.
35: No me digas que crees que es la misma banda que has estado buscando.
34: Lo sé, mataron a mi compañero.
14: És la història de dos homes en llocs oposats de la llei. El relat del que passa quan la força imparable d'un criminal es troba amb un objecte inamovible, un policia brillant.
36: Quiero que pienses en lo que dijimos.
37: Un gran golpe más y empezará el próximo capítulo de nuestras vidas.
14: En definitiva, estem davant d'una sèrie d'atracaments amb molta acció, drames familiars i una lluita a vida o mort.

0: Si estrena No és així.
1: It's been almost a year. I think it's time.
2: Everyone has really missed you. Your sermons, your voice.
0: Un pastor vidu amb tres fills i una recent divorciada amb dos adolescents hauran d'adaptar-se de nou a la solteria i a la paternitat. Les seves famílies solien compartir-ho tot, però ara veurem si aquest serà l'inici d'una història d'amor o no.
3: Seguro que os estáis preguntando qué hacemos en Sevilla.
4: Nos han encargado robar este cuadro, la Dama del Armiño.
3: El duque de Málaga, que es el individuo que nos ha hecho este desafortunado encargo.
0: També divendres a Netflix hi arriba la segona temporada de Berlín.
3: Un aristócrata, un tipo insufrible.
5: ¿Pero quién se ha creído que soy yo, el peón del robo?
3: Le vamos a decir que sí, luego le vamos a robar y al final no va a poder hacer nada.
0: En aquesta segona entrega de la sèrie que segueix les aventures d'un personatge de La Casa de Papel, els protagonistes reuniran a la seva banda, aquest cop a Sevilla, per executar el seu pla mestre, fingir que volen robar la Dama de Armiño.
6: People say that life isn't a fairy tale, that happy ever after doesn't exist.
0: I finalment divendres, també a Disney Plus, hi trobem la segona temporada de Rivales.
7: The A-Team. Back together again.
0: Torna aquesta ficció que ens situa a l'Anglaterra dels anys 80 i la rivalitat entre dos homes influents que lluiten acarnissadament pel món de la televisió independent.
8: ¿Sabéis lo que molaría? Hacer espiritismo.
0: Arribem al moment de la recomanació de l'ensèrie i aquesta setmana és per una proposta lleugereta, un thriller per passar-hi una tarda. Parlem del Juego de Gracie Darling, que podeu trobar a Netflix.
9: Ha desaparecido otra Darling, igual que Gracie.
10: No hay ni rastro de ella.
11: No han encontrado nada.
9: Es como si todo se repitiera.
0: La sèrie narra el retorn d'una dona al seu poble natal per investigar la desaparició d'una noia en les mateixes circumstàncies que una amiga seva de la infància 27 anys enrere. La noia desapareguda jugava amb els seus companys a un estrany joc d'invocació d'esperits.
12: Todos tienen relación. Levi Darling, Gracie Darling, Frankie Darling.
13: ¿Quién hizo daño a Gracie?
0: La crítica considera aquest thriller de terror com un digne passatemps i addictiu per l'ús dels cliffhangers, un recurs dramàtic molt usat en moltes ficcions i que ben utilitzat com aquí resulta una aposta segura.
14: Bueno, ¿sabes el poder que puede tener la sugestión, sobre todo en los jóvenes?
15: Lo estoy tomando muy en serio.
0: El Juego de Gracie Darling compta amb 6 episodis d'uns 45 minuts de durada. El seu punt fort, sens dubte, no és tant l'originalitat com el carisma de la seva protagonista i els molts girs de guió derivats d'una rigorosa dosificació de la informació.
15: Con todo lo que ha pasado, ¿dónde encuentras consuelo y fuerza?
14: Yo creo en el pensamiento racional, creo en lo que se puede demostrar con la ciencia y la lógica.
0: A la trama principal s'hi sumen diversos subtemes interessants, com el xoc amb la fe religiosa o la creença amb l'ocultisme, en contrast amb la ciència.
16: Si el alma de Levi está por aquí, que entre en el vaso. Gracie Darling, la chica que desapareció en los 90.
0: Aquí també hi té un pes el xoc generacional entre joves i adults. En definitiva, el Juego de Gracie Darling aconsegueix una atmosfera asfixiant, enfocada en boscos, cabanes i una estètica dels 90.
14: ¿Entonces crees de verdad que este pueblo está poseído por espíritus malignos?
16: Los espíritus no se llevaron a Grace.
0: Això sí, si el que busqueu és passar por, probablement la sèrie us decebrà, perquè malgrat alguns moments concrets, podríem dir que la ficció no busca augmentar el pols de ningú. Més aviat planteja un misteri y un drama que resulta força interessant.
15: Creo en un mundo espiritual trascendente, fuerzas incontrolables que no conocemos.
14: Ha desaparecido una chica y eso es lo que crees.
0: En fi, aquí us deixem un fragment per fer-vos-en venir les ganes.
16: Nos abrimos al reino de los espíritus y ordenamos al mal que se quede fuera del círculo. Si el alma de Levi está por aquí, que entre en el vaso. Abrid los ojos. Poned los dedos encima. ¿Estás ahí, Levi? ¿Cómo estás, Levi? ¿Qué has hecho desde que hablamos?
17: Mirar.
14: Pregúntale si nos mira cuando nos duchamos.
17: Sí, no fastidies.
18: Qué fuerte.
17: Vale. Sabes todo sobre nosotros, ¿no?
14: Sí. En plan, todos
16: nuestro secreto.

0: Fins aquí l'Ensèrie. La setmana vinent més estrenes. Fins llavors, no deixeu de veure sèries. Adéu-siau.
1: Ha estat un programa realitzat pels serveis informatius d'Antena Caro.
2: Antena Caro.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: La primera reunió entre Educació i els sindicats en vaga ha acabat sense acord, però les dues parts es donen de temps fins dimarts per continuar negociant. Els elements principals d'aquesta negociació són les millores salarials i també per a l'escola inclusiva. El govern posa l'èmfasi en les millores d'atenció a l'alumnat, però els sindicats volen incloure el punt del salari en la propera trobada. Així ho ha valorat la portaveu d'USTEC, Iolanda Segura, i el secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez.
2: Si el dilluns ens arriba una proposta insuficient que no situa doncs, millores salarials, i només vol parlar un altre cop de la inclusiva, doncs evidentment nosaltres, per nosaltres això serà insuficient, de la mateixa manera que seria insuficient una proposta que només parlés de salaris.
3: Hem d'estudiar diferents mesures, veure en aquest sentit també aquests marges necessaris que podem trobar amb un acord de més de 2.000 milions d'euros.
0: Mentrestant, continuen les mobilitzacions territorials dels docents, avui a les comarques de Girona i de la Catalunya Central. És dijous 14 de maig de 2026 i tenim més titulars. Agricultura concentra esforços en la lluita contra el senglar i invertirà enguany 5 milions a comercialitzar-ne la carn. Sònia Kerr.
4: Avui s'ha reunit la taula del senglar amb la mirada posada en combatre la peste porcina africana. Des de l'inici de l'any s'han fet 27.000 captures.
0: La rebaixa de l'IVA sobre l'electricitat i el gas s'eliminarà l'1 de juny, després que la inflació s'hagi situat en el 3% a l'abril.
4: És una millora de només una dècima respecte del març, però se situa dins dels límits establerts pel decret que per fer decaure la rebaixa de l'impost. Sí que continuaran bonificats els carburants.
0: L'Ajuntament de Barcelona invertirà 50 milions d'euros als barris de la Marina.
4: L'objectiu és que siguin plenament residencials i disposin de tots els serveis necessaris. El consistori calcula que aquest entorn de la ciutat sumarà 30.000 veïns en 10 anys.
0: En cultura, demà engega la 44a edició del Còmic Barcelona.
4: Les exposicions dels 50 anys de l'obra Paracuellos o sobre els inicis del reconegut autor Paco Roca conviuen amb l'aposta pel còmic asiàtic i convidats com el mangada Shintaro Kago.
0: I en aquest informatiu també us parlarem del darrer premi que han atorgat a la cantant Rosalía. Als esports, el Girona afronta el partit més important de la història, Joan Barberà.
5: Situats en zona de descens, els gironins necessiten avui la victòria contra la Real Societat a Montilivi. Ahir l'Espanyol va tornar a guanyar després de 18 partits sense fer-ho i va fer un pas més cap a la salvació. La permanència primera està cada vegada més cara aquesta temporada.
0: I fem també un cop d'ull al temps, volem saber si han de venir pluges o no. Luis Mi Pérez, bon dia.
6: Bon dia. Moltes comarques del país al llarg de les properes hores tindran un temps tranquil però força ventós, especialment a les comarques metropolitanes, la Catalunya Central, Pla de Lleida i gairebé tot Tarragona. Aquesta tarda tindrà aquest vent de ponent o mestral que en algun moment serà intens i farà pujar la temperatura. De fet, avui farà més calor que no pas ahir, sobretot a la Costa Daurada i a gran part de l'àmbit barceloní. I, en canvi, a gran part del Pirineu i, sobretot, les comarques de Girona, els núvols seran una mica més espessos, més freqüents i aniran deixant alguns ruixats. Ja entrada la tarda, a gran part de Girona acabaran sent més intensos. També arribaran a fregar el Prepirineu, el Montseny o l'Alt Maresme. La resta del país ja diem que la tarda serà més plàcida. Aquesta matinada i demà s'ennuvolarà molt el cel, acabaran caient algunes gotes disperses i el divendres, al migdia i la tarda, hi haurà fortes tempestes, sobretot entre Girona i Barcelona, també nevades a l'Alt Pirineu. N'estem pendents a la xarxa.
0: El control de so tenim l'Ivan López, a la redacció i coordinació la Sònia Kerr. Passen gairebé 4 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Govern i sindicats educatius se citen dimarts per mirar d'acostar posicions després de la primera trobada de la mesa sectorial amb la consellera Esther Niubó al capdavant. El govern insisteix en millores per a la inclusiva, mentre que els sindicats exigeixen tractar també les millores salarials a la propera trobada. Fan una crida als docents a continuar mobilitzant-se mentrestant i mantenen les convocatòries de vaga. Anem cap a la seu del Departament d'Educació. Esther Minguell, bon dia. Quin és el posicionament dels sindicats?
7: Bon dia. Els sindicats convocants de les vagues exigeixen al govern que reobri la negociació més enllà de l'acord del mes de març i que es pugui tractar de totes les qüestions que preocupen el col·lectiu. Vostè que està d'acord en parlar dels recursos per l'escola inclusiva, però reclama posar sobre la taula les millores salarials ja en la propera reunió. Esperen que en la convocatòria de dilluns ja aparegui el tema agendat i, si no, no aniran a la trobada. Iolanda Segura és portaveu d'USTEC.
2: En canvi, en matèria salarial, aquí hi ha un escull molt gran. I és que l'acord és tan, diguéssim, explícit i concret que aquí no, en el marc de l'acord no hi ha marge de millora. Per tant, la voluntat, en aquest sentit, ha de ser de la consellera, de reobrir i ampliar aquest acord en aquest marc sobretot.
7: Els altres sindicats exigeixen al govern propostes concretes i que porti solucions a l'emergència educativa. Escoltem Ignasi Fernández, de professors de secundària, i Laura Gené, de la CGT.
8: Està silenciant la veu de la secundària, perquè el que ha portat avui és una proposta irrisòria sobre dotacions de l'escola inclusiva, que no funciona.
9: És un insult a tota la comunitat educativa, a totes les persones que s'estan mobilitzant. La conselleria, el departament, ha vingut sense cap proposta per escrit.
7: Els sindicats que van signar l'acord, Comissions Obreres i la UGT, presents també a la reunió, celebren que la resta de formacions s'afegeixin a la mesa per treballar en el desplegament de les mesures pactades.
0: I quines explicacions ha donat el govern a tot plegat? Carina Bellbé, bon dia.
10: Bon dia. Davant les reclamacions dels sindicats a la mesa de negociació per incloure millores salarials, el Departament d'Educació s'ha limitat a repetir fins a 4 cops que hi ha marge suficient dins de l'acord tancat al març amb UGT i Comissions Obreres. És a dir, que el govern no preveu ampliar la dotació pressupostària més enllà dels 2.000 milions previstos al pacte amb els sindicats minoritaris. És més, el secretari de Millora Educativa ha evitat en tot moment parlar de millorar els sous dels docents i s'ha limitat a parlar de millores laborals. Ignasi Jiménez.
3: Tenim un acord suficientment obert i suficientment flexible per tal de poder trobar aquells elements que puguin generar el consens necessari per trobar una via de solució en aquesta situació.
10: El que sí que ha ampliat el departament en la seva proposta d'acord són els professionals per la inclusiva, fins a 650, un centenar més que el que havia proposat fins ara, i una xifra que preveu encara incrementar de cara a la reunió de dimarts, ja que la inclusiva, diuen, és un dels punts que genera més consens a la mesa de negociació. De fet, el govern ha proposat als sindicats obrir un calendari de treball bisetmanal per avançar en l'acord.
0: I tot plegat mentre continuen les mobilitzacions territorials dels docents avui a les comarques de Girona i de la Catalunya Central. A Girona, prop de 4.000 docents s'han manifestat i plantat davant dels serveis territorials després de fer una marxa lenta. Han aprofitat, a més, la celebració a la ciutat del certamen Temps de Flors. Girona FM, Pau Villafañe.
11: Sota el lema per Temps de Flors, ens plantem 8.000 docents. Segons els sindicats, han recorregut el centre de la ciutat en una manifestació que ha arrencat a les 12 del migdia davant de Correus i ha acabat a la porta dels serveis territorials d'educació. Glòria Polls és la portaveu del sindicat Usteca a les comarques de Girona.
12: Hem vist una manifestació massiva amb diferents columnes que han sortit de diferents punts del territori de la província de Girona. Els docents hem tornat a sortir al carrer, volem que se'ns torni a sentir la veu per demanar a la consellera, que avui precisament està en aquesta mesa de negociació convocada per ella mateixa, per reclamar aquestes millores d'un pacte que es va signar que no recull ni de bon tros el que necessitem realment a les aules per poder treballar bé.
11: La propera cita de protesta pels docents gironins és el 27 de maig amb la vaga a nivell català i després l'1 de juny, quan està prevista una nova aturada amb manifestació central a Girona.
0: Anem ara cap a la Catalunya Central. Al Bages, centenars de docents han sortit de bon matí en tres columnes per tallar la C25 i la C16. Al migdia han arribat al punt on conflueixen totes dues carreteres. Des de fa un parell d'hores tallen la C16 a l'altura de Sallent i s'espera que mantinguin aquest tall fins ben entrada la tarda. Ràdio Sallent, Ona Pardo.
13: Centenars de docents s'han ajuntat a la C16 a les 12 del migdia, on encara ara continua la concentració amb un ambient molt tranquil i ple de famílies amb infants. Alicia, de la CGT Ensenyament de la Catalunya Central, criticava la gestió del govern.
14: Podem estar molt contentes i molt contents. Estem a tercer dia a la vaga, el segon a la Catalunya Central, i hem de seguir així perquè el departament està fent molta propaganda. Està intentant donar una imatge, comunicar al públic en general que sí que s'està preocupant, que s'està mirant les coses, però desacreditant totes les nostres reivindicacions.
13: Tot plegat després d'una concentració que ha començat a les 9 del matí des de tres punts diferents, Sallent, Artés i Manresa, on des de llavors ja han començat a tallar les carreteres. Les tres columnes han anat caminant i en bici fins al punt on són ara. S'espera que la concentració s'allargui fins ben entrada la tarda. De fet, ara s'ha organitzat un dinar popular i el tall continuarà amb un concert i un partit de futbol.
0: Doncs justament el Partit Popular ha criticat els talls de carreteres que fan aquests dies els docents en les mobilitzacions.
4: El diputat del PP al Parlament, Alberto Villagrasa, ha justificat que els Mossos d'Esquadra infiltressin agents en una assemblea per obtenir informació i impedir justament que es facin talls de carreteres de manera il·legal. Ara bé, creu que Interior ho va fer de forma maldestra i ho ha dit en una entrevista a la xarxa.
15: Interrumpir una infraestructura básica y crítica como son las carreteras, las autopistas, no está dentro del derecho a manifestación. Yo entiendo que siempre la policía actúa dentro de la legalidad y necesitan de información precisamente para que aquellas concentraciones y manifestaciones se pueda realizar de forma pacífica y respetando el derecho de todos. ¿Que la actuación fue torpe? Seguramente fue muy torpe, porque al final dejan expuestas a dos Mossos d'Esquadra, las han dejado vendidas, las han dejado a pecho descubierto.
4: Villagrasa afegeix que el PP no ha demanat cap dimissió ni cessament per responsabilitat.
0: I un apunt més en política, l'Audiència Nacional ha deixat vist per a sentència el judici contra la família Pujol Ferrusola i una desena d'empresaris per corrupció econòmica, després de 38 sessions a les seus de Madrid i de San Fernando de Henares i amb la declaració de prop de 200 testimonis.
4: En les últimes sessions, les acusacions han mantingut les seves peticions de penes de fins a 29 anys de presó per a Jordi Pujol Ferrusola per blanqueig i frau fiscal, entre altres, mentre que les defenses han al·legat que els fets no són delictius i que no hi ha proves contra els acusats. Cal recordar que l'expresident de la Generalitat va ser exclòs de la causa fa unes setmanes a causa del seu deteriorament mental. Cap acusat ha usat el torn d'última paraula.
1: Notícies en xarxa.
0: Agricultura concentra esforços a la lluita contra el senglar i invertirà en guany 5 milions d'euros per comercialitzar-ne la carn. Avui s'ha reunit la taula del senglar amb la mirada posada en combatre la pesta porcina africana. Marc Dalmau, bon dia.
16: Bon dia. El Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca destinarà 250.000 euros a la Federació Catalana de la Caça per incentivar les captures de senglars. També ha contractat tres empreses de control cinegètic per valor de 600.000 euros que faran captures en zones periurbanes, principalment amb gàbies i xarxes, i fins a 2,2 milions d'euros seran per comercialitzar la carn. Pel que fa a desescalar les zones amb restriccions, la conselleria diu que es farà el més ràpid possible i demanen deixar treballar els tècnics, però asseguren que entenen la situació. Aquesta setmana hi ha hagut 14 nous positius de 395 mostres.
0: Gràcies, Marc. I encara en relació a l'agricultura, avui Unió de Pagesos ha amenaçat amb mobilitzacions a principis de juny si la Conselleria d'Agricultura justament no solventa ja els ajuts pel canvi climàtic.
4: Asseguren que la lentitud amb què el departament ha estat tramitat els ajuts posa en risc la viabilitat de la pagesia. Es tracta de subvencions per la sequera, les danes i incendis diversos.
1: La xarxa de comunicació local.

0: just. I tu què tries?
1: Visita jatrio.cat.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
3: És un dels titulars del dia. La rebaixa de l'IVA sobre l'electricitat i el gas s'eliminarà l'1 de juny, després que la inflació s'hagi situat en el 3% al mes d'abril. És una lleugeríssima millora de només una dècima respecte del març, però se situa dins dels límits establerts pel decret per fer decaure la rebaixa de l'impost. Sí que continuaran bonificats els carburants, que mantenen els preus a l'alça.
4: I que ja són un 10% més cars que ara fa un any, amb un augment de prop del 3% respecte del març. Des de Comissions Obreres critiquen que s'anul·li la bonificació principal responsable de la rebaixa de preus de l'energia i demanen seguir en aquesta línia. Albert Ferrer és el responsable de Mercat de Treball.
5: Des de Comissions Obreres de Catalunya reclamem, en primer lloc, un major impuls en la intervenció pública per a contenir la inflació i evitar que els costos d'aquesta crisi de preus, que és d'àmbit global, recaigui en les persones treballadores, que són del tot alienes a l'origen d'aquesta crisi.
4: I és que l'electricitat i el gas han baixat prop d'un 2% a Catalunya en comparació amb l'abril del 2025. Pel que fa als aliments, augmenten dues dècimes respecte del mes passat. Sobretot els ous, la carn i el peix. En canvi, l'oli d'oliva va a la baixa i cau un 11% en un any. Per demarcacions, Lleida lidera el repunt de preus i se situa en el 3,7%. La segueix Girona amb un 3,3%, Tarragona amb un 3,2% i a la cua i a Barcelona, on els preus cauen del 3% al 2,8%.
3: Primera reunió de mediació avui entre els sindicats i la direcció de Nissan per l'ERO plantejat a Catalunya. Els sindicats denuncien defectes de forma. De fet, asseguren que l'empresa no ha facilitat tota la informació obligatòria ni ha coordinat correctament el procés amb d'altres plantes europees.
4: D'altra banda, l'empresa parla de 211 afectats, però els sindicats apunten que la xifra pot ser més alta. Ho ha explicat a la xarxa Joan Carles Yepes, que és coordinador de la secció sindical d'UGT FICA al Nissan.
6: Ens va indicar que potencialment l'afectació era de 569 persones. 2-3 dies després, la comunicació va ser, estem en el procés, evidentment, d'estudiar tota la documentació que ens fan facilitar el passat dia 11, i aleshores, pues, a partir d'aquí, veurem veritablement si la xifra és aquesta, real. Evidentment, nosaltres el que estem buscant és la nul·litat d'aquest expedient.
4: La d'avui ha estat la segona taula de negociació entre el comitè i l'empresa.
3: I l'expedient de regulació d'ocupació presentat per Glovo afectarà finalment 91 repartidors a Catalunya.
4: És un 21% dels 436 riders afectats per l'ERO a tot Espanya. Operen principalment en municipis de l'àrea metropolitana i zones de costa, cap d'ells a la ciutat de Barcelona, això sí. Ahir a la nit, Glovo i els sindicats van arribar a un acord unànime per reduir l'afectació de l'ERO i oferir indemnitzacions de 37 dies per any treballat.
3: L'Hospital Clínic ha rebaixat un 22% les emissions de CO2 derivades de les diàlisis en l'últim any i ho ha fet impulsant els tractaments a casa. A més, ha reduït l'aigua que es necessita per fer aquest tractament dels ronyons en un 40% al llarg de les darreres dues dècades. És una de les activitats assistencials amb més impacte ambiental i els experts fan una crida a reduir-lo més encara, tenint en compte que les malalties cròniques renals augmentaran els pròxims anys. Maite Polo, bon dia.
7: Bon dia. El Clínic fa unes 65 diàlisis al dia i una tercera part dels pacients que han començat a fer aquest tractament en els darrers 3 anys han acceptat fer-se a la casa. Per autonomia, pel futur del sistema sanitari, asseguren els experts d'aquest centre, i pel medi ambient. Francesc Maduell és cap de secció de diàlisi del Servei de Nefrologia i Transplantament Renal i Rosa Ramos, directora de l'Institut Clínic de Nefrologia i Urologia.
8: Aquí a l'Hospital Clínic, si fem 24.000 sessions de diàlisis a l'any, significa que podem pot haver un consum entre 10 i 12.000 metres cúbics, això vol dir més de 4 piscines olímpiques a l'any.
9: Això ens situa en un repte ètic molt clar, que com podem continuar donant la mateixa qualitat del tractament als nostres pacients, reduint al màxim el seu impacte ambiental.
7: Les malalties cròniques del ronyó aniran en augment els pròxims anys, entre altres motius per l'envelliment de la població. El 2050 podria ser la tercera causa de mort en els països desenvolupats.
3: No deixem Barcelona perquè l'Ajuntament invertirà 50 milions d'euros per aconseguir que els barris de la Marina siguin plenament residencials i disposin de tots els serveis. El consistori calcula que aquest entorn de la ciutat, en ple creixement i que està ubicat entre el passeig de la Zona Franca i la Ronda Litoral, sumarà 30.000 veïns en 10 anys. Jordi Casino, bon dia.
1: Bon dia, Marta. El pla singular a la Marina del Prat Vermell presentat per l'alcalde Jaume Collboni va més enllà de l'objectiu principal del pla de barris per reduir desigualtats, ja que pretén gestionar els impactes que tindrà la gran transformació urbanística d'aquest entorn i anticipar-se a l'arribada dels nous veïns durant la propera dècada. En aquest sentit, es construiran un ambulatori, una escola bressol i un centre esportiu municipal i es reactivaran les plantes baixes de titularitat municipal per posar-hi comerços.
10: Que sigui un pla singular vol dir que ens avancem a allò que ha de passar i que a la mesura que la ciutat vagi creixent, i aquesta és una bona pràctica nova a Barcelona que volem després també implementar a la Sagrera, paral·lelament anem fent totes les inversions d'equipaments que necessitaran els veïns i veïnes que han de venir.
1: A més, el pla de barri singular també preveu actuacions urbanístiques a l'entorn i el govern de Collboni proposa reurbanitzar el passeig de la Zona Franca amb més verd, reformar la plaça de la Marina i ampliar la ronda del litoral.
3: Per cert, l'alcalde de Barcelona ha dit que confia que els grups d'esquerres donin suport a l'increment de la taxa turística que planteja per als creueristes que fan escala a la ciutat.
4: Collboni vol introduir la pujada de 4 a 8 euros de la taxa a les ordenances fiscals del 2027 en lloc de fer l'increment progressivament.
3: I l'actualitat del dia ens porta avui també fins a Reus, perquè allà els Mossos d'Esquadra han detingut i desnonat una veïna víctima de violència masclista que vivia en un pis propietat de l'Ajuntament. La Nova Ràdio, David Fernández.
11: La dona havia de ser desnonada el mes de gener, però llavors es va aturar el llançament i es va reprogramar per aquest dijous. Des del consistori es diu que ja s'han ofert alternatives residencials ajustades a la situació de l'afectada, però des del Sindicat d'Habitatge de Reus afirmen que només es van oferir dues nits d'hotel. Els Mossos han tirat avall la porta del domicili al voltant de les 11 del matí i han detingut tant a la desnonada com a un activista del sindicat per un presumpte delicte d'obstrucció a la justícia i un altre de resistència i desobediència als agents de l'autoritat. Laia Martínez és membre del Sindicat d'Habitatge de Reus.
12: Realment molt fort i lamentable que no només la fan fora de casa seva, no només es neguen a oferir-li una alternativa, no només li han estat mentint descaradament des de fa un munt de temps, sinó que ja és l'últim, rebenten la porta i s'emporten a dues persones detingudes simplement per haver-se mantingut dins del pis. O sigui, és una cosa totalment innecessària.
11: Unes 30 persones del sindicat s'han concentrat durant el desnonament i ara fan una crida per una nova concentració davant la comissaria dels Mossos a Reus, on es troben els dos detinguts.
3: I és moment per a la cultura. Avui s'ha presentat al Docs Barcelona els 17 documentals que són finalistes de la convocatòria promoguda per la xarxa Ràdio Televisió Espanyola i 3CAT. Els projectes seleccionats, que seran coproduïts per les tres entitats, es donaran a conèixer al mercat audiovisual de Catalunya, a Granollers, el 3 de juny. Judit Vallès, bon dia.
13: El documental català està en bon estat, així ho demostren les 75 candidatures que s'han presentat a la convocatòria de documentals promoguda per la xarxa Ràdio Televisió Espanyola de Catalunya i 3CAT. 67 s'han presentat a la categoria documental obert i 8 a les històries de proximitat, amb la participació de televisions com Canal T, Canal 21 Ebre, Ràdio Televisió de Cardedeu, Badalona Comunicació, TAC12 i Ràdio Televisió El Vendrell. Ara totes elles hauran de presentar els seus projectes al pitching que es farà al mercat audiovisual de Catalunya i els seleccionats optaran a ser coproduïts per les tres entitats, tal com ha explicat la consellera delegada de la xarxa, Núria de José.
14: Donar una oportunitat tant a la indústria, d'una banda, per potenciar el gènere documental, com específicament a les televisions locals perquè es puguin introduir en aquest gènere, que és complicat i que necessita d'un suport important.
13: El 3 de juny es coneixeran els seleccionats finals, tots ells documentals vinculats al territori, la memòria, les històries humanes i la realitat social del país.
3: I tot està a punt perquè demà comenci la 44a edició del Còmic Barcelona. Enguany, les obres de remodelació a la Fira Montjuïc obliguen a oferir els continguts en un sol pavelló, el número 8. Les exposicions dels 50 anys de l'obra Paracuellos o sobre els inicis del reconegut autor Paco Roca conviuen amb l'aposta pel còmic asiàtic i convidats com el mangaka Shintaro Kago. David Navarro, bon dia.
15: Bon dia. Sense plaça de l'univers, però amb els mateixos expositors, més de 200 concentrats al pavelló 8 amb 29.000 metres quadrats. El Còmic Barcelona s'apreta per obligació, però manté totes les accions, com el Comic Kids o el Fòrum, i afegeix un estand per a Hong Kong en una edició que mira els autors asiàtics. Així, l'exposició de l'obra de Wu Na-yong, que reinterpreta la vestimenta de personatges icònics, conviu amb la del clàssic Paracuellos de Carlos Jiménez, la dels inicis de Paco Roca o la que recorda el fanzín Atraccions. La directora general de Ficòmic, Meritxell Puig, ha avançat que els aficionats gaudiran d'allò més.
16: Jo penso que és un any també de rècords, però no tant en números que també, sinó en números de convidats, en números d'activitats, de propostes, de tot el que porta també com a novetats les editorials, i el tema del còmic pro, per exemple.
15: Paco Roca o Wu Na-yong visitaran el Saló, com també ho faran autors de nivell de Milo Manara, Shintaro Kago o l'autora del cartell d'enguany, Natacha Bustos. Per cert, que aquest divendres coneixerem la guanyadora del Premi de la millor obra d'autoria espanyola. Per primera vegada recaurà en una dona, gràcies a un ple de 5 nominades femenines. Hola, ladrón de paz,
3: campo de minas para mi sensibilidad. Escoltem Rosalía, perquè la Conferència Episcopal Espanyola li ha atorgat un premi. Es tracta del Premi Bravo en la categoria de música pel seu últim disc, Lux. Él es tan encantador,
4: estrella de la sin razón. El jurat del premi també ha reconegut la directora Laura Ruiz de Azúa per Los Domingos i el periodista Javier Cercas, autor del Goig de Déu a la fi del món, sobre el viatge que el papa Francesc va fer a Mongòlia el 2023.
3: Amb música arribem als esports. Ja tenim aquí Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. El Girona afronta el partit més important de la història.
17: Bon dia, Marta. El conjunt gironí, situat en zona de descens, necessita guanyar avui contra la Reial Societat a Montilivi. Girona FM, Pau Villafañe.
18: Els de Mitchell arriben al duel en penúltima posició amb 39 punts i amb el marge d'error gairebé esgotat a falta de 3 jornades pel final de la temporada. 5 partits seguits sense guanyar han tornat a situar el Girona en zona de descens i una victòria avui és pràcticament obligatòria i l'únic camí que li queda un conjunt dirigit per Mitchell Sánchez que hi explicava la importància del partit.
19: I tothom ha de saber que demà necessitem donar la nostra millor versió, que l'afició esté en sol 3 al 200% perquè les necessitem ten molt i tothom ha de saber que és el partit més important de la història de Girona, molt més que París, molt més que aquí contra el Feyenoord, molt més. Aquest partit sí que és un partit per fer història.
18: L'entrenador va reconèixer que Estuani arrossega molèsties però que s'infiltrarà per poder jugar i va encoratjar l'afició a fer que Montilivi sigui diferencial davant una Reial Societat que ja té assegurada la plaça europea.
17: I després de 18 jornades sense guanyar, l'Espanyol va aconseguir ahir el primer triomf del 2026. Victòria contra l'Atlètic per 2-0 amb gols de Pere Milla i Quique García. I amb 42 punts i a falta de dues jornades, els blanquiblaus van fer un pas més cap a la salvació. Escoltem el tècnic Manolo González.
20: Sentit un alliberament molt gran i

0: jornada, però bueno, ho hem intentat, no ha pogut ser.
1: En bàsquet de la Lliga ACB, avui el Joventut Badalona rep la visita a l'Olímpic de l'Andorra a partir de les 8 del vespre. Ahir derrota del Hajo Post Lleida i victòria del Barça. I avui comença a Gijón la Copa de la Reina d'hoquei sobre patins. I prenen part 5 equips catalans. Avui a les 8, duel català entre el Vilassana i el Manlleu. Lluís Rodero, tècnic del Vilassana.
2: Sí, realment és molt recent. Això ens ha d'ajudar a tenir coses presents, a donar-nos més força, i l'equip, doncs, quan cau, sempre es vol aixecar i té aquesta oportunitat que agraïm en aquest moment, després de perdre, doncs, sempre vol jugar.
1: La Copa que juga a Gijón, a 6:15 de la tarda, primer partit, el Cerdanyola juga contra el Fraga, un dels grans favorits.
3: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a 3:15. Hem de fer una petita pausa, però tornem de seguida amb més actualitat. Fins ara.
4: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local. Calaix Actiu. Sèries, pel·lícules, còmics i llibres amb David Canto, periodista i professor.
5: Començarem parlant d'una sèrie de Colegio Abbott, una sèrie que ha creat i que protagonitza Quinta Branson i que ja ha guanyat 4 premis Emmy. Amb l'estil del fals documental de sèries com The Office, ens mostra el dia a dia d'una escola pública de Filadèlfia, una escola molt petita que funciona amb una sabata i una espardenya i, sobretot, amb la voluntat dels mestres i el suport de la comunitat. Amb clau d'humor, molt d'humor, parla de problemes, molts problemes que es poden reconèixer també des d'aquí.
6: Okay, so if the store has 10 potatoes, right? And you take away 2 of them, how many potatoes would the store have left?
7: Janine, what did I say about taking my potatoes from the lunchroom?
6: But visual learning is so much better.
7: Well, guess what? Now you have 0 potatoes.
5: Amb to molt més sarcàstic i un punt paròdic, i també una sèrie d'autor, English Teacher parla de la vida d'un institut amb professors, alumnes i famílies força particulars. Planteja situacions tan absurdes que són increïbles, tot i que són reconeixibles també i molt sovint molt versemblants.
4: Sèries, pel·lícules, còmics i llibres amb David Canto.
5: Anem ara al cinema amb la francesa La classe de 2008 amb Laurent Cantet. El protagonista és un professor d'un institut multicultural de París i mostra les situacions de convivència i les friccions i el paper que juguen en tot plegat els docents. A Professor Lazard, una producció canadenca del 2011, un mestre substitut arriba a una escola primària després de la mort tràgica d'una professora. El docent ajudarà els alumnes a transitar aquesta pèrdua mentre mira de fer el mateix amb el seu passat i el que pot ser el seu futur imminent.
4: Sèries, pel·lícules, còmics i llibres.
5: I acabem amb dues pel·lícules més. La primera és l'Alemanya Lunada, en què un professor organitza un experiment per tractar l'autoritarisme que acaba marxant del seu control total. I l'última, un clàssic de 1995, Mentes Peligroses, amb Michelle Pfeiffer com a protagonista, interpreta una exmilitar que entra com a professora substituta en un centre de secundària de Califòrnia.
8: Is that true? If we want to die, shit, no. We want you to die. Is that true? Well, it was between you and us.
5: La classe no la rep gens bé, però ella provarà tot de mètodes poc convencionals per guanyar-se els seus alumnes. Una història aquesta basada en fets reals.
4: Sèries, pel·lícules, còmics i llibres amb David Canto. Calaix Actiu, secció de El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. La xarxa de comunicació local.
9: Antena Caro.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. La primera reunió entre Educació i els sindicats en vaga ha acabat sense acord, però les dues parts, això sí, s'emplacen a continuar negociant dimarts. Els elements principals de la negociació són les millores salarials i per l'escola inclusiva. El govern posa l'èmfasi en les millores d'atenció a l'alumnat, però els sindicats volen incloure el punt del salari a la propera trobada. Així ho han valorat la portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, i el secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez.
2: Si el dilluns ens arriba una proposta insuficient que no situa doncs, millores salarials i només vol parlar un altre cop de la inclusiva, doncs, evidentment nosaltres per nosaltres això serà insuficient. De la mateixa manera que seria insuficient una proposta que només parlés de salaris. Per nosaltres això tampoc seria suficient i tampoc entraríem en aquest marc de negociació.
3: Hem d'estudiar diferents mesures, veure en aquest sentit també aquests marges necessaris que podem trobar amb un acord de més de 2.000 milions d'euros per tal de poder trobar i desencallar aquesta situació, que ens sembla que nosaltres, evidentment, farem tots els possibles perquè així sigui.
1: Mentrestant, avui han continuat les mobilitzacions territorials dels docents a les comarques de Girona i també a la Catalunya Central, avui en el tercer dia. I Agricultura, que concentra esforços en la lluita contra el senglar, invertirà enguany 5 milions d'euros en comercialitzar-ne la carn. Avui s'ha reunit la taula del senglar amb la mirada posada en combatre la pesta porcina africana. Concentra esforços des de principis d'any, ja que s'han fet unes 27.000 captures. I la rebaixa de l'IVA sobre l'electricitat i el gas s'eliminarà l'1 de juny després que la inflació s'hagi situat al 3% al mes d'abril. És una millora de només una dècima respecte al març, però se situa, això sí, dins els límits establerts pel decret per fer decaure la rebaixa de l'impost. Això sí, continuaran els bonificats als carburants. I el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i el papa Lleó XIV es reuniran pròximament al Vaticà, ho ha confirmat fons a l'executiu espanyol. La trobada tindrà lloc abans que acabi el mes en el context d'un viatge del cap de l'executiu i es produirà uns dies abans de l'inici del viatge que el pontífex té previst, recordem, fer a Espanya el mes de juny. I l'Audiència Nacional ha deixat vist per sentència el judici contra la família Pujol-Ferrusola i una desena d'empresaris per corrupció econòmica després de 38 sessions a les seus a Madrid i a San Fernando de Henares i amb la declaració al voltant d'uns 200 testimonis. Es demanen fins a 29 anys de presó.
0: Notícies en xarxa.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. La primera reunió entre Educació i els sindicats en vaga ha acabat sense acord, però les dues parts s'han emplaçat a continuar negociant el proper dimarts. Els elements principals de la negociació són les millores salarials i l'escola inclusiva. El govern posa èmfasi en les millores a l'atenció a l'alumnat i els sindicats volen incloure el punt del salari a la propera trobada. Ignasi Jiménez és el secretari de Millora Educativa.
2: Tenim un acord suficientment ampli, suficientment obert i suficientment flexible per tal de poder trobar aquells elements que puguin generar el consens necessari per trobar una via de solució en aquesta situació.
1: I primera reunió de mediació avui entre els sindicats i la direcció de Nissan per l'ERO plantejat a Catalunya. Els sindicats anuncien defectes de forma, asseguren que l'empresa no ha facilitat tota la informació obligatòria ni ha coordinat correctament el procés amb altres plantes europees. L'empresa parla de 211 afectats, però els sindicats apunten que la xifra pot ser més alta. Ho ha explicat a la xarxa Joan Carles Llepes, coordinador de la secció sindical de Nissan.
3: Ens va indicar que potencialment l'afectació era de 569 persones. Dos, tres dies després, la comunicació va ser, estem amb el procés, evidentment, d'estudiar tota la documentació que ens fan facilitar el passat dia 11, i aleshores, pues, a partir d'aquí veurem veritablement si la xifra és aquesta, real. Evidentment, nosaltres el que estem buscant és la nul·litat d'aquest expedient.
1: I un treballador ha mort en un accident laboral avui a Sant Pere de Ribes. L'home de 64 anys estava fent tasques de manteniment en una nau industrial en un punt situat a uns 7 metres d'alçada quan ha caigut per causes que s'estan investigant. El cas és en mans del jutjat d'instrucció en funcions de Guàrdia de Vilanova i la Geltrú i del Departament d'Empresa i Treball. I la Conferència Episcopal Espanyola ha atorgat a Rosalía el Premi Bravo, la categoria de música, pel disc Lux. El jurat del premi també ha reconegut la directora Alauda Ruiz de Azúa per Los Domingos i el periodista Javier Cercas, autor del Boig de Déu a la fi del món, sobre, recordem, el viatge que el papa francès va fer a Mongòlia l'any 2023. En clau esportiva, el Girona afronta el partit més important de la història. Situats en zona de descens, els gironins necessiten guanyar la Real Societat a Montilivi. Ahir l'Espanyol va tornar a guanyar després de 18 partits sense fer-ho i van fer un pas més cap a la salvació. La permanència a primera encara està més cara aquesta temporada. En una hora més notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. La reunió entre el Departament d'Educació i els sindicats ha acabat avui sense acord, però amb una nova proposta de trobada, això sí, el proper dimarts. Els sindicats esperen que Educació els enviï dilluns una proposta per negociar que permeti parlar d'inclusiva, però també de salaris. Si aquesta no els convenç, han avisat que no assistiran a la trobada. Per la seva banda, el govern vol explorar marges de l'acord signat, recordem, entre Comissions Obreres, UGT i el govern per trobar solucions i propostes que permetin sortir d'aquesta situació. Escoltem Ignasi Fernández, de professors de secundària.
2: Ens hem emplaçat a que dilluns aporti una proposta de cara i ulls que toqui en primera instància el tema retributiu. Si no la rebem o la considerem insuficient, nosaltres no assistirem a la propera mesa de negociació.
1: I avui s'han presentat al Docs Barcelona els 17 documentals finalistes de la convocatòria promoguda per aquesta casa a la xarxa Ràdio Televisió Espanyola, Catalunya i 3CAT. Els projectes seleccionats, que seran coproduïts per les tres entitats, es donaran a conèixer al mercat audiovisual de Catalunya el dia 3 de juny a Granollers. Ha comptat amb la participació de televisions com Canal T, Canal 21 Ebre, Ràdio Televisió de Cardedeu, Badalona Comunicació, TAC12 i Ràdio Televisió El Vendrell. La consellera delegada de la xarxa és Núria de José.
3: Donar una oportunitat tant a la indústria, d'una banda, per potenciar el gènere documental, com específicament a les televisions locals perquè es puguin introduir en aquest gènere, que és complicat i que necessita d'un suport important.
1: Més temes, les empreses incomplien les mesures de seguretat en 9 de cada 10 accidents de treball mortal que es van investigar el 2025. La Inspecció de Treball ha tancat 54 expedients per pèrdua de vida del treballador i en 48 casos s'han detectat deficiències i incompliments de mesures de seguretat i salut. Són dades d'Inspecció de Treball que ha investigat 2.554 sinistres i 1.811 infraccions detallades. En total s'han incrementat un 8,2 les sancions amb 53 milions d'euros. I les plataformes d'usuaris i entitats en defensa del transport públic han protestat avui en una acció a l'estació de Passeig de Gràcia contra l'R Aeroport, una línia que consideren que perjudicarà encara més els passatgers de Rodalies i que veuen com un servei premium, diuen, només els turistes. Els activistes de Plataforma pel Transport Públic, Dignitat a les Vies, Zero Port, Salvem la R2 Nord i Xarxa de Plataformes d'Usuaris han desplegat dues pancartes per fer-ho evident, diuen, més trens per a tothom i menys avions per a una minoria.
0: Notícies en xarxa. Serveis informatius d'Antena Caro.
4: Antena Caro. Notícies amb Paco Tafalla.
5: Reunió de seguretat i coordinació entre l'Ajuntament de Roquetes, Mossos d'Esquadra i Caribú Club. L'alcalde de Roquetes, Ivan García, i el sergent de la policia local, Santi Rodríguez, han mantingut una trobada amb l'inspector cap de l'àrea bàsica policial dels Mossos d'Esquadra a la Baix Ebre, Daniel Alegre, i el gerent de la discoteca Caribú Club, Albert González. L'alcalde de la ciutat, Ivan García, ha explicat que l'objectiu de la reunió ha estat buscar acords per implementar diverses mesures per tal de garantir la seguretat a l'entorn de la discoteca.
6: Després dels fets que van passar fa uns dies aquí a la discoteca Caribú d'aquí Roquetes, de seguida, acompanyats dels Mossos policia local i els propietaris, ens van ficar en contacte i ens vam proposar fer aquesta reunió que hem fet avui per a mirar de que, tot i que va ser un fet puntual, que va passar de manera puntual dins de la discoteca, de mirar de ficar algunes mesures entre tots per a aquestes coses, intentar evitar-les en la mesura possible i sobretot donar seguretat a tot l'entorn de la discoteca. Per exemple, actuacions que es faran, que nosaltres l'Ajuntament ja les teníem, estàvem fent en procés de contractació, és millorar la il·luminació de la zona. Els mateixos propietaris també ho faran dintre del seu aparcament i dintre de tots els exteriors de la discoteca. Els Mossos també s'han compromès a enviar més efectius. En aquest cas, la policia local seguirà amb els efectius que tenim sempre en una nit de dissabte. I també la mateixa discoteca també s'ha compromès a incrementar la seguretat i que aquesta seguretat també doni una mica de servei a tots els voltants de la discoteca per a que al final la ciutadania se sentigui en seguretat a casa seva. No és una discoteca que genere molts de problemes, però sempre en l'oci nocturn sempre acaben sortint coses i el que volem és que la gent se senti segura i que el negoci pugui tirar endavant, perquè al final és necessari per a la nostra joventut tindre un lloc per a sortir d'oci, i en aquest cas, si el tenim a casa, el jovent de Roquetes no té que desplaçar-se.
5: Així, en aquesta reunió s'ha acordat implementar diverses mesures: la millora de la il·luminació a la zona i l'aparcament, l'increment de la seguretat privada i major control policial, amb l'objectiu de garantir la seguretat a l'entorn del recinte, reforçar el control interior i exterior de manera preventiva i millorar el descans del veïnat.
0: Serveis informatius d'Antena Caro.
5: Roquetes fa gran l'orgull rural amb l'Unicorns Party XXL, un espai de celebració i reivindicació i una eina de transformació social. Roquetes acollirà aquest dissabte 16 de maig a partir de les 5 de la tarda l'Unicorns Party XXL, una festa en format de tardeig que substituirà l'Unicorns Eurovision Party i commemorarà el 17M, Dia Mundial contra la LGTB-fòbia. L'esdeveniment, organitzat per l'associació OK Productions amb el suport de l'Ajuntament de Roquetes, combinarà música, espectacle i activisme en un ambient festiu i inclusiu, amb l'objectiu de reforçar la visibilitat del col·lectiu en entorns rurals. Un dels moments centrals de l'acte serà el pregó institucional, a càrrec de les roqueteres Gemma Canalda i Maite Martí. Totes dues reivindicaran la importància de generar referents locals i visibilitzar la diversitat familiar. La tarda estarà conduïda per Valerie Norton, tercera finalista del Delta Drac, que actuarà com a mestra de cerimònies. També hi actuaran Adrià Roca, PD Odena i DJ Tony Vermont, en una programació gratuïta pensada per fer vibrar el públic durant tota la jornada. La regidora d'Igualtat de Roquetes, Cinta García, ha destacat que jornades com aquesta permeten refermar la lluita i la visibilitat del col·lectiu. Unes declaracions fetes davant del mural trans de la ciutat, un espai recentment restaurat després de patir un atac fa poques setmanes.
7: Ens tornem a trobar després d'un any en este lloc, en la roda de premsa. És un lloc que fa no molt el vam tindre vandalitzat, no? I encara més ens trobem reafirmant, no?, que cal esta lluita, cal esta visibilitat i cal donar cabuda a totes les persones. Al final, estimar no fa mal, i trobar-nos aquí és una mica esta reivindicació, no?, que ens cal este respecte de cara a totes les persones. Ens trobem un any més a les portes de l'Unicorns Pride, que serà una prèvia este cap de setmana en la part institucional, en les pregoneres i tots els artistes que acompanyen en esta tarda al Casal de la Ravaleta. I bé, des de l'Ajuntament de Roquetes, al final el que continuem fent és donant suport al col·lectiu, visibilitzant i lluitant per a que tothom tingui cabuda i hi hagi un respecte mutu. Jo us encoratjo a passar-vos per les dos escenaris que tindrem, a part de totes les activitats que s'han creat pel territori, i bueno, fer esta lluita i unir esforços per a que cada vegada hi haga més visibilitat i més respecte.
5: El president de l'associació OK Productions, Roger Font, ha explicat que la festa és un espai per celebrar, però també per recordar que commemorar el Dia Mundial contra la LGTB-fòbia és absolutament necessari en un context creixent de discursos d'odi institucionalitzats.
8: En el context de discursos d'odi creixents i que a més s'institucionalitzen a través de partits d'ultradreta, veiem com moltes vegades això fa que algunes persones ataquin murals com aquest, el de la visibilitat trans, que ha patit fins a 3 atacs diferents i que l'últim, a més hi havia textos amenaçadors cap al col·lectiu, i per tant és més que mai necessari, més enllà del context històric del 17 de maig, del Dia Internacional contra la LGTB-fòbia, commemorar aquest dia, ser més contundents amb la nostra resposta i ocupar més espais i ser més visibles com a col·lectiu. Per tant, la festa i l'acte del dissabte ve a omplir aquest espai, a ocupar un espai i també a fer un canvi respecte al que veníem fent dels altres anys. L'any passat va néixer aquesta trobada prèvia a la festa, que enguany s'integra dins de l'univers de la Unicorns Pride Ebre. Una Unicorns Pride que enguany ha ampliat les seves jornades. Estem molt contentes perquè van començar el dia 14 de març amb Delta Drac i han continuat per diversos municipis del Baix Ebre i del Montsià, i encara continuaran després del dia gran del dia 6 de juny a també diversos municipis d'aquestes dues comarques, i estem molt contentes de la resposta i la rebuda que hem tingut. Esperem que també la puguem tindre tant com el dia 16 de maig com el dia 6 de juny, i poder integrar aquesta festa dins de l'univers del festival ens permet també que coses que naixen a les jornades, com Delta Drac, per exemple, una de les seves finalistes sigui la presentadora i també actuï aquest dia 16 2016 a la Unicorns Party a Kids de Kids L, una Unicorns Party que enguany també en tot el global del projecte fica el focus en la visibilització de la diversitat familiar i del col·lectiu lèsbic, perquè el pregó anirà a càrrec de dues roqueteres lesbianes i que explicaran la seva família, explicaran la seva vida, i això ens permetrà que moltes persones es puguin emmirallar amb aquestes dues referents que podrem escoltar este dissabte.
5: Per la seva banda, la directora d'Igualtat i Feminisme a les Terres de l'Ebre, Mercè Guirau, ha afirmat que el 17M no és una data protocolària, és una data necessària.
9: Fa no tants anys, estimar lliurement era un delicte. Ser qui eres podia costar-te la feina, la família, la llibertat o fins i tot la vida. No estem parlant d'un passat molt llunyà. Parlem de vides silenciades, de drets negats, de persones que van haver de lluitar en moltes ocasions soles. Per aquest motiu, el Departament d'Igualtat i Feminisme té la convicció de que el 17 de maig, el Dia Internacional contra l'LGTBI-fòbia, no és una data protocolària, sinó una data necessària. Catalunya ha assumit aquest repte. Som un dels territoris amb el marc normatiu més avançat d'Europa en matèria de drets LGTBI+. I la llei 13/2025 n'és l'expressió més recent. Però les lleis, per bones que siguin, no s'apliquen soles. Requereixen voluntat política, recursos i proximitat. Per això, existeixen els serveis territorials, per fer que les polítiques del govern arriben a cada racó de les Terres de l'Ebre. El nostre compromís és concret. Treballem perquè la xarxa SAI sigui un servei real i accessible a tothom que el necessiti, perquè les denúncies per LGTBI-fòbia tinguin una resposta àgil i reparadora, perquè cap persona no hagi de callar allò que és per por de represàlies. I dic tot això amb especial consciència del moment en què ens trobem, perquè seria irresponsable no nomenar-ho. Els drets no estan garantits per sempre. Estem assistint a un auge de l'extrema dreta arreu d'Europa i també aquí, que fa dels drets LGTBI un dels seus principals objectius. Utilitzen la desinformació, el populisme i la por per intentar desfer allò que ha costat dècades construir. Des d'una institució pública, la nostra resposta ha de ser clara i sense ambigüitats. No retrocedirem. Defensem aquests drets no com una concessió, sinó com una obligació democràtica. Una societat que discrimina part de la seva ciutadania no és una democràcia plena. Per això avui, al costat de les entitats, d'activistes i de totes les persones LGTBI d'aquest territori, el govern de la Generalitat reafirma el seu compromís. Un compromís que es tradueix en polítiques, en pressupost, en serveis i en presència a tota Catalunya i aquí, a les nostres comarques de les Terres de l'Ebre.
5: L'Unicorns Party XXL serà l'avançada a la celebració del gran festival Unicorns Pride Ebre, que tindrà lloc el pròxim dissabte 6 de juny a Roquetes. L'esdeveniment arribarà a la seva cinquena edició i tindrà de nou rua pels carrers de la ciutat amb sortida des de l'Hort de Cruells i actuacions amb un extens cartell d'artistes al pati de l'escola Mestre Marcelí Domingo, consolidat com la festa de l'orgull rural català.
0: Serveis informatius d'Antena Caro.
5: La Diputació de Tarragona referma el seu compromís amb el manteniment i promoció turística de les vies verdes de les Terres de l'Ebre. Així, la Diputació preveu destinar 143.260 euros en els pròxims 4 anys per al manteniment de la via verda de la Vall de Zafán i la del Carrilet de la Cava, i alhora assumir-ne íntegrament la promoció turística. Així ho estableix la proposta de conveni que la presidenta de la Diputació, Noemí Llaurado, va presentar aquest passat dimarts als ajuntaments de Roquetes, Amposta, Tortosa, La Ràpita i als consells comarcals del Baix Ebre, la Terra Alta, ens titulars o arrendataris dels trams per on transcorre aquest itinerari turístic. L'acord estableix que, per la seva banda, aquests ens locals i comarcals hi aportin conjuntament 64.800 euros més en concepte de manteniment. El conveni estableix així mateix delegar a la Diputació de Tarragona les tasques de manteniment ordinari i extraordinari de les vies verdes, consistents en sega i desbrossa de marges, poda i gestió de vegetació, neteja de cunetes i drenatges, recollida de residus i materials abandonats, reparació i millora del ferro, manteniment i reposició de senyalització vertical i horitzontal, manteniment i reposició dels elements de seguretat com baranes, tanques o separadors, manteniment i reposició de lluminàries i sistemes elèctrics, manteniment de talussos, manteniment d'estructures o reparació de danys produïts per fenòmens meteorològics extrems. Pel que fa a les accions de promoció turística de les vies verdes, s'impulsaran en coordinació amb els ens locals. L'objectiu de l'acord és garantir la conservació, seguretat, operativitat i projecció turística de les vies verdes. A la trobada celebrada aquest passat dimarts al Palau de la Diputació de Tarragona hi han participat, a més de la presidenta Noemí Llauradó, el vicepresident segon i president del Patronat de Turisme de la Diputació, Enric Adell, la diputada delegada de l'àrea Junta d'Infraestructures del Territori de la Diputació, Iris Castell, l'alcalde de Roquetes, Ivan García, l'alcalde d'Amposta, Adam Tomàs, l'alcaldessa de Tortosa, Marc Lleixà, el regidor d'Hisenda de la Ràpita, Marc Brunet, en representació de l'alcalde, el president del Consell Comarcal del Baix Ebre, Antoni Gilabert, i el president del Consell Comarcal de la Terra Alta, Joan Obanell. Així mateix, en aquesta mateixa reunió, la presidenta de la Diputació, Noemí Llauradó, ha fet èmfasi en la inauguració pública del nou tram de 27 quilòmetres entre Roquetes i la Ràpita a la Via Verda de la Vall de Zafán el passat 18 d'abril amb la participació de més de 400 excursionistes i ciclistes. Amb la Via Verda de la Vall de Zafán es potencia un desenvolupament turístic sostenible de les Terres de l'Ebre, un territori declarat Reserva de la Biosfera per la UNESCO, ja que s'integra de forma harmoniosa amb l'entorn. És un atractiu que té l'objectiu d'atraure turistes respectuosos i que tenen interès per altres atributs característics de les Terres de l'Ebre, com els entorns naturals, el patrimoni i la gastronomia. A més, la Via Verda és una infraestructura que busca promoure la desestacionalització de la temporada turística, ja que és especialment atractiva durant els mesos de primavera i tardor, quan les temperatures són suaus i es pot gaudir plenament de la riquesa natural de la zona. La Via Verda de la Vall de Zafán recupera el traçat de l'antiga via fèrrea que va unir la Pobla de Íjar al Terol amb la Ràpita. Projectada el 1863, va començar a construir-se el 1882, tot i que fins al 1942 no es va inaugurar. Va estar en servei durant 31 anys i no va arribar a finalitzar-se del tot. El 17 de setembre de 1973 es va tancar definitivament i va donar pas, al cap dels anys, a recuperar-la com a recorregut d'excursionisme i cicloturisme per gaudir de la natura.
0: Serveis informatius d'Antena Caro. La previsió del temps.
5: És moment ara al nostre informatiu de conèixer quina és la previsió del temps per a les pròximes hores. Ens ho explica des de la xarxa Lluís Mi Pérez.
10: Bon dia, una jornada protagonitzada per la tranquil·litat a les Terres de l'Ebre, però pel que fa al vent sí que anirà xiulant. De fet, al llarg d'aquest matí, d'aquest migdia, aquest vent de dalt, que en alguns moments bufarà més intens, sobretot si pugem a les muntanyes i també cap a la comarca de la Ribera d'Ebre. Un vent eixut que, per tant, doncs, encara ens farà patir pel que fa al bosc, després d'aquests incendis, per exemple, que tenim en alguns municipis a prop de l'Ebre. De núvols importants no n'hi haurà, per tant, avui de pluges no les tindrem. Alguns núvols simplement prims, que aniran travessant el cel, aquesta tarda una mica més freqüents, però en general ja diem que l'estat del cel serà més aviat tranquil. La temperatura puja una mica. És un vent que arriba força rescalfat de ponent i de mestral i farà pujar la temperatura fins als 25-26 graus en molts casos a prop del delta o a la costa en general. Aquesta matinada i demà s'ennuvolarà molt el cel, acabaran caient algunes gotes disperses i el divendres al migdia i la tarda hi haurà fortes tempestes, sobretot entre Girona i Barcelona, també nevades a l'Alt Pirineu. N'estem pendents a la xarxa.
0: Serveis informatius d'Antena Caro.
5: I ara a l'informatiu d'Antena Caro obrim la secció En sèrie. És moment per conèixer les novetats, estrenes i recomanacions setmanals de tota l'oferta de la cartellera a les plataformes digitals.
11: En sèrie.
12: Totes les novetats 2.0 a la teva plataforma digital.
11: Les millors ficcions.
12: Els millors relats.
11: Les estrenes més espectaculars.
12: El retorn de les sèries més esperades.
11: Un repàs setmanal de la cartellera digital.
12: En sèrie, amb l'Ali Giner.
13: Molt benvinguts a l'Ensèrie. En aquesta setmana m'estrenes a quasi totes les plataformes, així que comencem el repàs a la cartellera.
14: Conocí una mujer.
15: Bueno, ¿quién es esta mujer?
14: Güey, es una diosa.
15: Pero es una diosa prohibida.
13: I ho fem des d'aquest dimecres a Netflix i arriba Entre padre e hijo.
15: Hola, papá.
16: Quiero presentar a Bárbara. Es mi prometida.
17: No vuelvas a hacer lo que hiciste ayer en la cita.
16: ¿Qué hice?
17: ¿Qué hiciste?
13: Una advocada d'èxit visita la casa del seu promès i comença una perillosa relació amb el conflictiu fill enmig de tensions ocultes i secrets inquietants. La ficció té la peculiaritat de ser una microsèrie de 20 episodis de 10 minuts cada un.
18: El año pasado, mis amigos y yo nos apuntamos a un curso de nuevas masculinidades. ¿Qué es un hombre? ¿Y qué es una mujer? Cumplir las expectativas de la sociedad actual es complicado.
19: El puñetero curso que me hundió la vida.
13: També des d'aquest dimecres i encara a Netflix hi trobem la segona temporada de Gallitos.
20: Yo pensaba que me haría feliz, pero ahora que hemos vuelto, bueno, no hay chispa. ¿Habéis hecho apuestas con mi relación?
13: Torna aquesta adaptació neerlandesa de Machos Alfa, on quatre amics en plena crisi de la masculinitat intenten sobreviure a un món canviant sense perdre les seves relacions ni la seva carrera.
21: Pues eso, te conozco desde hace mucho. Siempre he confiado en ti. Y tú en mí. Somos un equipo. No necesitamos al cielo ni al infierno. Tenemos que ser solo nosotros.
22: Oh, Crowley. Nada es para siempre.
13: Encara dimecres a Amazon Prime i arriba la tercera temporada de Good Omens.
23: ¿Listo para empezar?
24: La siguiente fase del gran plan será el segundo advenimiento.
13: Nova entrega d'aquesta adaptació de la novel·la de Neil Gaiman i Terry Pratchett, que té en el seu centre la peculiar amistat entre un àngel peculiar i un comerciant de llibres rars i el dimoni de vida accelerada.
25: Algo va mal.
26: ¿Qué estás haciendo aquí? Tú sabes bien que aquí no puedes subir.
25: Las cosas están desapareciendo.
26: ¿Dónde está Jesús?
13: Després d'haver estat a la Terra des del principi dels temps i amb l'apocalipsi frustrat, l'àngel i el dimoni tornen a una vida tranquil·la entre els mortals del Soho londinenc quan un missatger inesperat es presenta amb un misteri sorprenent.
26: Wellesley.
25: Garrett Graham no tiene novias. ¿Qué está pasando?
13: La darrera proposta d'aquest dimecres ens porta cap a Amazon Prime amb l'estrenada Off Campus.
25: Es el plan más paranoico del mundo y que me tiene enamorada.
27: 5 de la tarde, martes.
25: Ensayo, 7 de la mañana, martes.
27: Entreno.
25: Por eso te dije que no puedo ayudarte.
13: Parlem d'un drama universitari basat en la saga bestsellers internacional escrita per L. Kennedy.
27: Ahora está mirando. Si quieres convencer a alguien de que estamos liados, no puedes ponerte así cada vez que me acerques.
13: La història segueix a un equip de hockey sobre gel, d'elit i les dones de les seves vides mentre s'enfronten a l'amor, al desamor i l'autodescobriment forjant profundes amistats i llaços estrets mentre fan la transició cap a la vida adulta.
28: Jane, it's Sarah, the Duchess of York. I know you must be afraid. We've been through so much together, you and I.
13: Des d'aquest dijous a Movistar Plus hi arriba The Lady.
29: I want a career in fashion. London's where I need to be.
30: Get over yourself, will ya? You're going nowhere.
13: La ficció segueix una jove brillant d'origen humil que somia amb escapar de la seva vida a la petita ciutat costanera de Grimsby. Per fer possible el seu somni, aconsegueix una feina com a ajudant de vestuari de Sarah Ferguson. La protagonista creu haver trobat la porta d'entrada al món que sempre ha desitjat, però darrere els murs de palau descobrirà una realitat molt diferent.
31: Los hombres de verdad solemos vivir según nuestras propias reglas.
32: No, los hombres de verdad saben distinguir el bien del mal.
13: També des d'aquest dijous a Netflix hi trobem Nemesis.
33: Cuatro autores van a por objetivos de alto nivel y cambian el modus operandi.
34: No me digas que crees que es la misma banda que has estado buscando.
33: Lo sé, mataron a mi compañero.
13: És la història de dos homes en llocs oposats de la llei. El relat del que passa quan la força imparable d'un criminal es troba amb un objecte inamovible, un policia brillant.
35: Quiero que pienses en lo que dijimos.
36: Un gran golpe más y empezará el próximo capítulo de nuestras vidas.
13: En definitiva, estem davant d'una sèrie d'atracaments amb molta acció, drames familiars i una lluita a vida o mort.
37: Hello, my love.
38: Can't wait to see you. Both of you.
13: A Max, també des d'aquest dijous, s'hi estrena Presa 951.
39: I think you need to view this as an abduction.
40: Foreign Office has
38: has advised me to do nothing.
13: La sèrie narra l'extraordinària història real d'una mare britànico-iraní empresonada i retinguda com a hostatge per l'Iran durant 6 anys. També la del seu marit, que va dur a terme una incansable campanya publicitària per aconseguir el seu alliberament.
30: You don't need to walk us in. Mom never did.
29: We'll be dead.
38: Okay.
13: Divendres a Amazon s'hi estrena No és així.
38: It's been almost a year. I think it's time.
30: Everyone has really missed you. Your sermons, your voice.
13: Un pastor vidu amb 3 fills i una recent divorciada amb 2 adolescents hauran d'adaptar-se de nou a la solteria i a la paternitat. Les seves famílies solien compartir-ho tot, però ara veurem si aquest serà l'inici d'una història d'amor o no.
0: Seguro que os estáis preguntando qué hacemos en Sevilla.
1: Nos han encargado robar este cuadro, la Dama del Armiño.
0: El Duque de Malaga, que es el individuo que nos ha hecho este desafortunado encargo.
13: També divendres a Netflix hi arriba la segona temporada de Berlín.
0: Un aristócrata, un tipo insufrible.
2: ¿Pero quién se ha creído que soy yo, el peón del robo?
0: Le vamos a decir que sí, luego le vamos a robar y al final no va a poder hacer nada.
13: En aquesta segona entrega de la sèrie que segueix les aventures d'un personatge de la Casa de Papel, els protagonistes reuniran a la seva banda, aquest cop a Sevilla, per executar el seu pla mestre, fingir que volen robar la Dama de Armiño.
28: People say that life isn't a fairy tale, that happy ever after doesn't exist.
13: I finalment divendres, també a Disney Plus, hi trobem la segona temporada de Rivales.
3: The A-Chain. Back together again.
13: Torna aquesta ficció que ens situa a l'Anglaterra dels anys 80 i la rivalitat entre 2 homes influents que lluiten acarnissadament pel món de la televisió independent.
35: ¿Sabéis lo que molaría? Hacer espiritismo.
13: Arribem al moment de la recomanació de l'ensèrie i aquesta setmana és per una proposta lleugereta, un thriller per passar-hi una tarda. Parlem del Juego de Gracie Darling, que podeu trobar a Netflix.
4: Ha desaparecido otra Darling, igual que Gracie.
5: No hay ni rastro de ella.
35: No han encontrado nada.
4: Es como si todo se repitiera.
13: La sèrie narra el retorn d'una dona al seu poble natal per investigar la desaparició d'una noia en les mateixes circumstàncies que una amiga seva de la infància 27 anys enrere. La noia desapareguda jugava amb els seus companys a un estrany joc d'invocació d'esperits.
35: Todos tienen relación. Levi Darling, Gracie Darling, Frankie Darling.
6: ¿Quién hizo daño a Gracie?
13: La crítica considera aquest thriller de terror com un digne passatemps i addictiu per l'ús dels cliffhangers, un recurs dramàtic molt usat en moltes ficcions i que ben utilitzat com aquí resulta una aposta segura.
6: Bueno, ¿sabes el poder que puede tener la sugestión, sobre todo en los jóvenes?
5: Lo estoy tomando muy en serio.
13: El Juego de Gracie Darling compta amb 6 episodis d'uns 45 minuts de durada. El seu punt fort, sens dubte, no és tant l'originalitat com el carisma de la seva protagonista i els molts girs de guió derivats d'una rigorosa dosificació de la informació.
5: Con todo lo que ha pasado, ¿dónde encuentras consuelo y fuerza?
6: Yo creo en el pensamiento racional, creo en lo que se puede demostrar con la ciencia y la lógica.
13: A la trama principal s'hi sumen diversos subtemes interessants, com el xoc amb la fe religiosa o la creença amb l'ocultisme, en contrast amb la ciència.
35: Si el alma de Liva ya está por aquí, que entre en el vaso. Gracie Darling, la chica que desapareció en los 90.
13: Aquí també hi té un pes el xoc generacional entre joves i adults. En definitiva, el Juego de Gracie Darling aconsegueix una atmosfera asfixiant, enfocada en boscos, cabanes i una estètica dels 90.
6: ¿Entonces crees de verdad que este pueblo está poseído por espíritus malignos?
35: Los espíritus no se llevaron a Grace.
13: Això sí, si el que busqueu és passar por, probablement la

0: Fins aquí l'Ensèrie. La setmana vinent més estrenes. Fins llavors, no deixeu de veure sèries. Adéu-siau.
1: Ha estat un programa realitzat pels serveis informatius d'Antena Caro.
2: Antena Caro.

Antena Caro, la fórmula.

0: That's right, mamacita.
1: Molt més que cançons que estimes. Antena Caro. Tota la música.